Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.
1: Oh boy.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Hola, molt bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts un diumenge més aquí a la sintonia de Ràdio Municipal Es Castell a través de 103.4 de la freqüència modulada, a través d'anar a Alexa, a Radio Garden, a la pàgina web de l'Ajuntament d'Es Castell, a www.aj-escastell.org. Tres minuts i mig i passen de les 10 del matí. Un nou diumenge es posa en marxa des d'ara mateix i fins a prop de les 2. I salutacions de qui vos acompanyarà durant tota aquesta estona. Bueno, ja ho sabeu, que mos fem companyia mútua. Jo som en Xavi Llopis.

No hi ha manera de que caigui una punyetera gota, eh? Déu-n'hi-do. Però nosaltres anem a lo nostre. És menú per avui. Començarem amb una posadeta al dia. Ja saps, quatre detallitos per dir, ara no anem desencarrilats.

cançó que vulguis, te la posam. A partir de les 12 aproximadament torna... Bueno, la setmana passada ja va arrencar nova temporada. S'espai Escolta Menorca. Fins a la una aproximadament. I després, a partir de la una, fins... 2 minuts 20, 2 minuts 25, depèn de com vagi la cosa. També dedicarem un altre bloc musical i espero que també us agradi. Però ho deixarem així en incògnita.

Avui és diumenge, dia 4 d'octubre de 2026. El sol mos ha sortit quan passaven 41 minuts de les 7 de matí. I sí, es posarà a les 7 i 20 minuts d'avui fosquet. La lluna ha sortit a les 12 i 26 de la matinada. I per aquí dalt deu ser la que no la veiem del tot. I se posarà quan passin uns 4 minuts de les 4 des de capvespre. I ja que dic, en aquests moments està en fase minvant amb un 46% de visibilitat.

Segons la pàgina ibmeteo.com, en aquests moments aquí a Castell tenim una temperatura de 26,7 graus. El vent bufa a uns 8 km i mig aproximadament de xaloc del sud-est i l'humitat és del 75%.

Segons la predicció com es fa, l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, mos diu que per el dia d'avui hi haurà cel anivolat o cobert, passant des de matí a intervals nuvolosos, ruixats dispersos, ocasionalment.

en tormenta i puguen ser localment fortes preferentment de capvespre. Temperatures mínims amb, temperatures mínimes amb pocs canvis i màximes també amb pocs canvis o absents. Es vent entre fluix o moderat de component llevant, girant a migjorn es de capvespre. Hi ha que dir que l'AEMET mos avisa d'un avís, diguéssim, de groc entre les 12 i les 8 del vespre.

bueno, per el que fas temps, també fer una puntualització. Aquests dies ens estan dient alerta groga, allà pluja, després no plou res, però no mos confiem. Sobretot això sense alarmar, evidentment, però no mos confiem perquè potser després no mos enfiem i se destrossa. I així que hi ha que anar al tanto i atendre les previsions que mos fa tant U2 com AEMET, com els diferents mitjans de comunicació.

I avui, dia 4 d'octubre, fan festa, avui és Sant Francesc d'Assís, Santa Àurea de París. També és el dia dels Beat Alfredo Pellicer Muñoz, és Beato Enrique Morat. També és Beato José Canet Giner. També és Sant Petronio de Bolònia, Sant Quintín de Turón i Santa Berenice. Moltes felicitats a tothom que en el dia d'avui faci anys, celebri qualsevol aniversari, també és onomàstica, avui és Sant Francesc, Sant Francesc d'Assís. Però bueno, nosaltres ho englobem tot i deim a tothom moltes, però que moltes felicitats. I com que Sant Francesc d'Assís és el patró dels animals, avui també és el dia dels animals, ja us ho contaré, una cançoneta titulada Home Dog, i són els Big Mama Thornton.

0: Famosos en la emisora, programa cultural, d'informació, d'entreteniment i musical, tots els diumenges de 4 a 9 a 63.4 de la freqüència modulada, Ràdios Castell.
1: Ràdios Castell.

l'actualitat de Menorca corresponent en aquest diumenge dia 4 d'octubre de 2026. L'habitatge torna a ser un dels grans temes de Silla. Ahir centenars de persones es van concentrar tant a Mó com a Ciutadella per reclamar un habitatge que permeti continuar vivint a Menorca i exigir mesures davant l'augment dels preus. Més per Menorca reclama limitar la compra d'habitatges per part de no residents, mentre les dades publicades per el diari, per exemple, mostren que el lloguer a Balears s'ha gairebé duplicat en 5 anys. Saigo és un altre dels grans problemes de fons. El Mercadal adverteix que l'aqüífer necessita mesos per recuperar-se, encara que arribin precipitacions, i les restriccions de consum es mantindran mentre no millori la situació. Menorca ha tancat el mes de setembre amb una temperatura mitjana de 24,8 graus, 2,5 graus per damunt de la mitjana climàtica i amb un 95% menys de pluja de lo habitual. Per lo que fa a infraestructures, ports de les Illes Balears ha reprès la licitació per gestionar el port de Calan Bosc i ha fixat el dia 30 d'octubre com a nou termini per presentar ofertes. Pel que fa a cultura i comerç, Ciutadella celebra aquests dies la quarta fira Outlet en 15 comerços, mentre Esther de Desborn tanca avui un cap de setmana amb torter i poltrona, música clàssica i cinema. Pel que fa a esports, la Barca Menorca ha començat la lliga Iberdrola amb una gran victòria per 3 sets a 1 contra Heidelberg. I Bàsquet Menorca, en canvi, va perdre ahir en el pavelló Menorca davant l'Alicant per 64-81.

10 del matí, 24 minuts. Continues aquí a la sintonia de Ràdio Municipal Es Castell. Ara anem a Cebre, no? Corri, Xavi, anem a Cebre. Quines són les frases del dia? La perseverància no és una carrera llarga. Són moltes carreres curtes, una darrere l'altra. Saps una frase de Walter Elliott.

Ja, anem amb un altre, en aquest cas, de Joseph Holder. Diu, els infants necessiten més models, més de models, perdó, més de models que de crítics.

aquest 4 d'octubre de 2026 es celebra el Dia Mundial dels Animals. I també és el Dia Europeu de la Depressió.

aquest dia europeu de la depressió, que us he de dir que des de 2004 s'ha celebrat el primer diumenge d'octubre. I és una celebració proposada per l'Associació Europea per la Depressió, la EDA. I això és en virtut de que tot sol a Europa existeixen 30 milions de pacients mentals amb depressió crònica i se suposa que en tot el món existeix un total de 350 milions de casos. La depressió, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, segons, és la principal causa de discapacitat de tot el món. Es tracta d'un trastorn mental que l'any 2014 la patien prop de 2,5 milions d'espanyols i d'aquest nombre prop del 46% de les persones no sabien que la patien i un 57% no rebien un tractament necessari. Per aquest 2026, el lema per al Dia Europeu de la Depressió és Detengamos la depresión, arrojemos luz sobre un problema oscuro. Cada any el Dia Europeu de la Depressió es centra en un tema en base al qual es treballa per desenvolupar les campanyes de conscienciació. El lema oficial de l'Associació Europea contra la Depressió per aquest Dia Europeu Condient de 2026 és com doncs, deien aquest detinguem-se, aturem-se depressió, posant llum a un problema oscur o fosc, seria la traducció, no? La depressió segueix sent una patologia invisibilitzada que afecta la salut física i mental de milions de persones a Europa. Aquest lema insta a rompre el silenci institucional i comunitari que rodeja en els trastorns d'estat d'ànim, la falta d'informació clara i la por a la discriminació impedeixen que els pacients sol·licitin assistència diagnòstica a temps. Posar una mica de llum sobre aquesta condició exigeix visibilitzar els seus símptomes característics i promoure un abordatge mèdic precís, rigorós i lliure de prejudicis. Aquesta iniciativa de l'AEDA subratlla la necessitat de divulgar les opcions terapèutiques disponibles i enfortir la atenció primària. Comprendre la depressió com un problema de salut pública i prioritari permet mobilitzar recursos especialitzats i optimitzar els tractaments. La sensibilització social facilita la detenció precoç i redueix l'estigmatització en els entorns laborals, acadèmics i familiars. I difondre el coneixement científic sobre aquest trastorn constitueix el pas fonamental per garantir un acompanyament efectiu i personalitzat. Relatem molt breument els principals símptomes de la depressió. Més enllà de parèixer tristos i amb el cap baix, la depressió té una àmplia varietat de símptomes. Com tota sa vida, cada persona ho manifesta de forma diferent, però entre els símptomes més comuns tenim el malestar general, mals indeterminats en el cos, falta d'energia, apatia, tristesa, no voler sortir de casa o inclús no voler ser ni xicar, irritabilitat, poca concentració, abatiment, poc apetit, etcètera, etcètera.

Com tot enfermetat mental, la depressió necessita molt de cuidado, ja que el mateix estat anímic dels pacients genera estragos i l'organisme com enfermetats cardiovasculars, diabetes o altres trastorns mentals. Però el major risc que existeix és el de suïcidi. Estudis han demostrat que les persones amb depressió crònica són 21 vegades més propenses a llevar-se la vida. Per això és tan important que les nacions de tot el món comptin amb un bon servei terapèutic per als pacients amb depressió i accés als tractaments per un cost mòdic.

En el cas de Menorca, des de dia 2 d'octubre i fins a dia 16 es du a terme la Setmana Mundial, la Setmana de la Salut Mental 2026. I entre d'altres hi haurà diferents activitats i una de tantes pot serà aquí a Ràdio Castell. Hi haurà un programa de ràdio especial titulat Salut Mental en Veu Alta, un espai de diàleg i reflexió radiofònic que compta amb la participació d'entitats que treballen amb persones amb diagnòstic de salut mental, una iniciativa per divulgar les seves experiències i visibilitzar la realitat de la salut mental. Això tindrà lloc aquest dijous, dia 8, entre les 11 i la 1 i mitja, aquí a Ràdio Castell, amb un espai que dirigirà la nostra companya, n'Andrea.

Aquí, a més de sa paraula, sabem emprar sa música, o intentam, almenys. Amb aquests minuts que queden fins a les 11, aproximadament, i amb el contexte que us dèiem abans del Dia Europeu de la Salut Mental, o de la depressió, o d'aquesta setmana de la salut mental que dèiem en el cas de Menorca, anem a fer un cançons. Perquè hi ha cançons que nombren lo que no sabem dir. Començam amb ella, Anna Su, mos diu, tant de bo. Amb una

A vegades el canvi no és una cosa com un llamp. És a vegades com un d'aquell de matí, a poc, aquell sortir del sol, a poc.

0: Hem fet una compilació de cançons que poden servir, perquè al final cada un té una situació diferent en qüestió de depressió en general, no xerrant de qüestions concretes, però sí que la música ajuda, pot ajudar segons l'estat anímic que estiguis, i hi ha diferents maneres de poder tenir diferents fases i anar augmentant aquest bon estar que desitgem totes i tots. Y se ve tu cara. Ara aquí tenim en David Bisbal amb aquesta cançó titulada Quijote del seu nou disc Eternos. Des d'ara tenim telèfon obert 971-36-85-63. Ja sabeu que també a través del WhatsApp us podeu fer les vostres peticions 644-674-750. También como no con caviar y champán. Saludar a na Marga Lombarte i també a Juana Ponsmir, que mos ha enviat un missatge també per WhatsApp, i ara no sé qui tenim a l'altra banda de fil telefònic. Bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.

0: Veus?
1: A TV3, ara jo aquí ja hi estic a quartera, a la Bo.
0: Ah!
1: I a mi,
0: ah, mira.
1: Que això també ha cantat i també ha estigut.
0: Que ho veus?
1: M'agrada a tu, jo t'agrada molt la música.
0: Tens doblete, doblete de Bisbal.
1: Molt bé, moltes gràcies per tot, Xavi, gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, una abraçada.
1: Som un músic, molt bé, ja.
0: Adéu. Adéu.

Bueno, la Juana no m'ha demanat una cançó perquè ja me l'havia demanada per WhatsApp i clar, no, no fa falta. Want you to know. Ah, bueno, m'ho ha demanat a Julio Iglesias del Rio Rebelde, que després el posarem. I wish now. I si tu també vols pues, demanar una cançó, saludar, el que vulguis, doncs aquí 971-36-85-63 o, com deia, també és WhatsApp, des diumenge a diumenge, 644-674-750.

0: Ella és Alanis Morissette amb aquest New Old Now. No sé què vol dir, després ho cercaré. Però teníem una telefonada. Molt bon dia.
1: Imagina't, si tu no saps què vol dir, abans els cabals que sapiguem. Bon dia. Vale.
0: Telefon,
1: cerca, no me va res de telèfon, no sé si devia tocar.
0: Ui, ui, ui.
1: No sé si devia tocar. Ni tinc datos, ni puc enviar missatges, ni me'n poden enviar un mordell, que no és aclaridor. Fins que la meva neta no s'ho miri, me dirà de tot.
0: Fins que, no,
1: vaig tocar,
0: fins saps, que no venguis especialista.
1: No, exactament, ara només tinc que esperar, però bueno, dic que telefonaré perquè l'únic que me va és el telèfon.
0: El telèfon fijo, això és la salvació.
1: El telèfon, vale. Vinga, ja. Bon dia a tothom, a tu principalment i a tots els que escolten. I bueno, i aigua nada, de nada.
0: Ni se la ve ni se l'espera, que diuen, no?
1: Nada, perquè ahir va fer quatre gotes ridícules, perquè
0: sí,
1: són ridícules. Jo quan veig el desastre que fa per aquí fora, que no ho vull de cap manera, i
0: intentin
1: desastre, perquè allò és un verdader desastre, perquè quan veus això, aquell desastre de pans, jo, me fa una pena terrible.
0: No, evidentment.
1: Dic, bueno, però... És molt fort, l'or.
0: Sí,
1: fort,
0: quan es concentra així, que veus que la tormenta aquella no se mou massa, mal assumpte.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè allò ja molla i fa mal, sí. Que és el trist.
1: I en canvi, ja ho veus aquí, no plou ni per esses.
0: Res, això, quatre gotes comptades. Per l'altre dia, per Sant Bou va fer un pot de cosa, ahir per la banda de Ciutadella se va atracar una mica, però...
1: I aquí em va fer una ruixada, però una ruixada, ja t'ho dic, ridícul.
0: Però es devia aixugar tot d'una.
1: Sí, i res, i tot està més sec que un os, i és que és ben blanc, bueno.
0: I si, més, si a més a més cau terra, doncs encara pitjor.
1: No havia vist tant de cotxos bruts mai, tant com parla.
0: Clar, entre això i que hi ha les restriccions que no pots anar fent netes cotxos al món...
1: La gent que ve aquí de vacació, si ha vingut 10 dies i això, i tenen el cotxe, m'ha dit, on els farem a limpiar?
0: Prova.
1: Sacant del cubo, perquè no podeu limpiar com manguera i dalt, perquè no hi ha ningú sitio que...
0: Sí, com a molt, això.
1: No, fa ganes de...

0: riure no, eh?
1: No, no, no, la veritat és que no.
0: És una cosa ben sèria el que passa, que no pots fer res i mira i dius, pues nada, perquè saps la realitat.
1: Però tampoc, bueno, tampoc mos hem d'enfiar perquè... jo no sentes que llegia que m'ha pes que era dic ara el 92 però potser va ser el 94, no ho sé, però que va fer una cosa bastant similar, que no arribava i després va fer tot l'esturendo aquell que va fer per el tros de la costa de Cala Pilar, que diuen, no? De la costa nova, que va arrasar mitja illa amb una tormentota d'aquesta.
0: Sí, clar.
1: Dius, perquè faci això no fa falta que plogui, ara que plogui bé.
0: I també aquesta calor, tot hi ha un canvi, ja està, hi ha un canvi.
1: Sí, sí.
0: Però veus, us agradi o no, hi ha un canvi.
1: Sí, sí, però veus, el 92 va fer una cosa similar al 94, i això vol dir que és cíclic i que va rodant i que, evidentment, hem de cuidar el que tenim, perquè si no, mal assumpte.
0: Sí, sí, i hem de cuidar. És com, això has de cuidar, això quan te cuides a tu, quan cuides les cases i les teves coses.
1: Això mateix, vull dir...
0: Cerca. Si tu no cuides les coses... Bueno, si
1: mal assumpte, eh? Mal assumpte.
0: Exactament. Vinga, ja hem filosofat prou,
1: sí.
0: Deixarem anar i ja està. Vinga.
1: Que pensar qualque cançó, el secretari o no?
0: No he pensat qualque cançó, perquè amb el mòbil he tingut pel bordell, tu. No he tingut temps de pensar res.
1: Vale, jo...
0: He de pensar com ho tinc que fer, com ho tinc que fer.
1: Te'n posaré una d'en Ruperto, que fa estona que no la pot.
0: Vale, i una abraçada per tots i per les ferreries també, en que no les colotries de Palma, que ho sàpiguen, que sempre hi pens.
1: Ole. Vale. Vinga, vale. Una abraçada.
0: Escolta, una nini, que cridam, no quedau?
1: No, encara no.
0: Idò, i és que trobo raro perquè ahir tampoc va cridar. Ahir no, divendres.
1: Ah, divendres. No ho sé.
0: Ahir no ho sé.
1: Clar, sí, tenia clar, assuntos privats.
0: Nini, jo faré ben igual que ella. Nini, si m'ho sents, telefona. Que ale. Passant pena. Ala, ja ho saps, que no decaiga.
1: Vinga, ànimos. Gràcies.
0: Adéu.
1: Sí, adéu. Vagi bé. Adéu.

0: 972-36-85-63 des del telèfon de la ràdio i ha sonat. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Mira, Nanini, que has recibit el mensatge?
1: Sentint aquest rudis i com queda no s'ho creu, però me l'estim molt. Dic, vaig a telefonar tot d'una.
0: Ben
1: i mira
0: fet.
1: Que tenc visites, eh? Tenc una visita ara que estic molt contenta, però bueno, pensat, me perdonarà. Cridaré a la ràdio.
0: Una Gertro passar per davant. Que pots dir quina visita tens o és massa sa fordarum?
1: Sí, una amiga, però no sé. Se diu Lali, però no sé quant ho tenc a dir, perquè tu
0: bueno, pues li enviam,
1: no coneixeràs, que d'an meva.
0: Li enviant saludos a Lali.
1: Ai, do, a Lali.
0: Ho veus? Ai, Nini, diguis. Ai, que ara se m'ho ha anat. Em va bé que he pinjat un altre botó, ara. Espera, Nini, torna-hi. M'ha bé que he pinjat el botó que no tocar. Pots tornar, Nini, torna-hi.

0: Abraham, bon dia. Ara, Nini, que
1: no sé... Ai, jo som aquí, eh?
0: Sí, sí, però havia pillat un botó i havia quedat un pito.
1: Ai, jo, per paupar, som una maneta.
0: O sigui, tu també tens problemes amb el mòbil, igual que en Gertrú, que no, està apurada.
1: I el telèfon no és un amic meu, no?
0: No, eh?
1: No. Cal que tens, sí que ho era, però ara em fas un pum.
0: Estan revolucionats els aparatos aquests.
1: Oh, és horrorós.
0: Bueno, escolta, havien deixat amb el saló d'una Lali. Vingui, de quina cançó?
1: Quina cançó? No sé quina cançó tinc que demanar per tu.
0: Digue-li a ella, digue, quina cançó t'agrada?
1: Una d'en Sergio Dalma.
0: Vinga, apuntado, Sergio Dalma.
1: I això, posament una, també.
0: Quina vols? Ha tornat a treure el botó. Nini, quina cançó vols? Vinga, que no és massa amic seu, el telèfon. Bueno, va, Nini. Pots tornar, vinga. Torna-m'hi, que hem fet bo.

0: Ara aprofit perquè m'he recordat que me vaig trobar Ana Celeste i en el seu amo Javi, no Javier, a la plaça Príncep de Mó. Nos van saludar i l'enviem aquí una forta abraçada a tots dos i a Ana Celeste sobretot. Bueno, no puc apretar molt a Ana Celeste amb una abraçada perquè si em pega la desmuntarem. Però bueno, que no està massa fina, però des d'aquí li enviem moltes energies i molta força. Una abraçada. Va, mare, tornat a sonar el telèfon. Bon dia.
1: Va,
0: mare. Va, venga, probemos. 1, 2, 3.
1: Pepe Blanco i una Carmen Morell, per això.
0: Venga, Pepe Blanco.
1: Què dius?
0: Pepe Blanco i Carmen Morell, m'has dit.
1: Sí, escolta, saludar la Celeste. Que s'animi i que cridi.
0: Molt bé. Jo la vaig veure l'altre dia.
1: I vaig fer que ara t'has sentit a tu, qui ho deus.
0: Ah, ha, ha.
1: He pensat, ja es ve que ella no crida.
0: Sí, perquè bueno, va tenir un estropici. Va tenir un estropici, va caure.
1: S'animarà.
0: No sé. I l'han d'animar, li han de posar piles.
1: Sí.
0: Alcalines, que no decaiga. Sí,
1: saludar a tothom.
0: Molt bé.
1: Anna Gertrudis, que mai se m'oblida, perquè ella sempre pensa en jo.
0: Muy bien.
1: Una abraçada. Ah, per la Margarita Lombardo.
0: Molt bé, també, per la Margarita Lombardo.
1: Sí, saludos.
0: Muy bien.
1: Una abraçada, Xavier.
0: Moltes gràcies, Nini. Una abraçada molt forta.
1: Gràcies.
0: Però sense apretar molt, que si no m'ho desmuntam. Gràcies, adéu.
1: Adéu.
0: Bueno, també li dèiem salutacions a l'Àlia, que està allà escoltant en Nini. Vinga, fins a mitja 9-7-3-6-8-5-6-3 i si t'animes, doncs pues, el WhatsApp 644-6-7-4-7-50.

0: És 9-7-1-3-6-8-5-6. Tres, aquest telèfon de la ràdio ha sonat aquí en el diumenge. Diumenge, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Ai, espera, que això ja m'ha oblidat. Na Lucre.
1: Sí, fa molta estona que no... Saps què passa? Que jo, una mica antes, el que passa que ara vull dir que anaré un poquet més tard, me'n vaig a veure a casa neta i no...
0: Ah, clar que sí, això...
1: I no se senta que allà no ho tenen posat a ràdio, tenen una altra cosa posada, diguem.
0: Clar.
1: De música o música per ella, saps?
0: Clar, normal.
1: I jo dic que aquell home ho dirà que no l'escolt, però jo tinc les 11, quan hi ets, sé que a vegades no hi ets.
0: Encara ho pagaré jo, és que possible, no?
1: Tu que no ho saps.
0: Bé. Allò que diuen per un perro que maté, ja m'he matat.
1: Mata perros.
0: Sí. Per un dia que no puc venir, en tot s'estiu.
1: No van.
0: Sí, me n'he de mirar la agenda, però és que estan totes marcades. Menys Sant Bartomeu.
1: Jo te puc dir que és igual. Ja s'ha de dir que és un les 11, les 10 i mitja, dependès. Com que sa mare té feina, me diuen...
0: Clar que sí.
1: Podries venir per... I ella me diu, iaia, vine a jugar! Ja. Pau que jugui amb ella.
0: Sa xalada que deu ser.
1: I avui no sé, però avui tampoc no estic, perquè jo sol tinc malaltia aquesta bona que has dit, la tinc fa 40 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: I això també un dia que estàs contenta i de repente... Apa,
0: sí, també una clotellada que dius, i ara de on t'ha vingut això?
1: Sí.
0: Bueno.
1: I a la primeria, no sé, que me'n record que me van donar... no me van dir que me te pogués llevar. Quan vaig acabar la casa, vaig dir, dic, i va, a casa, no ho pensé. Vas tenir un al revés o altre. Un que diuen...
0: Subidón.
1: Eh?
0: Un subidón.
1: No.
0: Un bajón.
1: Plorar, però ja. Nervis i me'n vestia.
0: Ja.
1: De depressió, l'altre, quin és? És que va molt rar, que hi ha gent que també ho té.
0: Ansietat.
1: Eh? Ansietat.
0: Veus?
1: Molt.
0: No, sí, n'hi ha una col·lecció, sí, faríem aquí un club.
1: I quan hi vaig anar al metge, li vaig dir, jo no sé què tinc, jo no me trotges bé, dic, i vostè me va donar aquestes pastilles així. Diu, però això no ho poden llevar, no de com, no, eh?
0: Ja, de ser gradual.
1: I no ho han llevat mai més, sinó que qualque vegada m'ho afegeixen.
0: Ja.
1: Ja, bueno, paciència.
0: Paciència, això mateix.
1: Sabem que algun que sempre dic que són gèminis i un me diu pen bans i l'altre me vol dir pen rere. I bueno, ja s'han de fer, perquè jo si només en tingués un no em diria res.
0: Clar.
1: Nano, ja fes bé per tots que té avui.
0: Tothom tres, crec que és l'important.
1: Estic contenta. Nini, jo quan dic per tothom, és perquè no vull, si és els anys, sí, o una cosa d'aquesta. Però no, si té que nomenar tothom, no.
0: Que faríem els dematí.
1: Sí, més. Ja ho veus que jo tampoc no saluta la Gertrude, diguem.
0: Però que no se sent ofendida.
1: Amiga de l'alma, diguem, de tota la vida. Vull dir, però quan dic a tothom, és per tothom.
0: Clar que sí.
1: Però avui t'hagué a la Nini.
0: Vinga, ja. Ale. Nini, queda't saludada.
1: I a la ràbia i aquesta que té, aquesta que he anat de visita.
0: Se visita, a l'Ali, que també han anat a tocar.
1: I això me poses una de... Què te tenc que dir? Doncs tomem-ho penya.
0: Vinga, ja.
1: Un tassó de suc.
0: Tomeu penya.
1: Un tassó de suc.
0: Tassó.
1: Ell cap un mèrbil perquè la gota que festejava ara es deu casar.
0: Mira, aquí apuntado.
1: Vale?
0: Muy bien.
1: I per tothom, també.
0: Moltes gràcies. No ho creu, una abraçada.
1: De res.
0: Adéu. Bona setmana.

Després d'aquesta cançó interpretada per Antonio Flores, aquest tema titulat Alba, el nom de la seva filla, na Britney Spears mos canta Womanizer. Vinga, darrers minutillos, per si vols fer una trucada, una telefonada, 973-685-63, i demanar una cançó, saludar. I ja anarem amb les cançons que mos heu anat demanant. Aquesta playlist que feis vosaltres.

Marc Alombarte, m'has enviat un missatge en el 644-674-750 i m'has demanat una cançó dels Bee Gees, aquesta Night Fever, la febre de la sábado noche, que vinieta. Per tothom, com deia Anna Lucre, per tothom qui escolta en aquests moments Ràdios Castell, sigui de bon sigui o allà bon sigui.

I també per tothom que escolta, per tu que també estàs aquí escoltant la ràdio, aquest tema d'en Julio Iglesias, Río Rebelde, de part d'en Juana Pons Mir, la Juana Plaza.

0: Esperem que es mòbil d'Anna Lucre el ressusciti. D'Anna Lucre, perdó.
1: Ai, ara l'he errat.
0: Es d'anar a Gertru, que el ressuscitin i el posin en condicions. De moment, aquesta cançó d'en Ruperto. Freda matinada.

En Sergio Dalma, que mos canta aquest Baila Morena, que mos ha demanat a sa amiga o sa visita també de Nanini Mercadal, Navali.

0: fred.
1: Ja s'han tomat el penya.
0: Tens tot escàs.
1: No lucrem, us he demanat aquest tema. Tassó de suc.
0: La que té mort.
1: Un tassó de suc. Va. Per tothom que mos escolta.
0: Té noces. És com me diu que no es vera. No hi puc anar. M'ha dit per què.

Després de Don Medardo i sus players, amb aquest aguacerito, abans i així mos arriba una mica d'aigua. Aquest tema també de la Carmen París, Agua queda de

Anna Glòria Estefan. I na Celia Cruz hem arribat en el punt horari de les 12 del migdia amb aquest 3 gotes d'aigua bendita. I ara arriba el moment de la música, quilòmetre zero. Escolta, Menorca.

I quan estem a punt de començar aquest espai de S'Escolta Menorca, Cut de Bosc, que aquest cap de setmana està tinguent lloc el 43 Memorial José Preto, amb regates... regates de vela i també la primera trobada de vela llatina. A la Bonseran, el Club Nàutic Villa Carlos. Enguany fan aquesta novetat de la primera trobada de vela llatina per retre homenatge a la embarcació més tradicional. Optimist i Optimist D, Láser 4 i 6, Europa i Vela Llatina. Tradició, esport i mar, tot en un mateix cap de setmana. Regatistes, famílies i amants de la mar us esperen. Ahir ja hi va haver activitats i em penso que si no vaig errat avui de que vespre, encara hi ha, o avui hi ha regates i avui de que vespre entrega de premis i trofeus.

s'han, bueno, s'han anunciat, podríem dir, les nominacions, les votacions populars del Premi Enderroc de la Música Balear 2026. I entre les diferents nominacions d'aquestes 13 categories de millor disc de pop rock, millor disc de música urbana, etc, etc, etc, pues anyada menorquina, anyada les nostres. I per el dia d'avui he pensat començar amb aquestes nominacions menorquines, com per exemple el disc de Suki Sopes, Lo més clar ets amb avui, que està nominat a millor disc de pop rock. I començant amb ells i elles, Suki Sopes, sonant aquí en el Diumenge, Diumenge, Escolta Menorca. I ho fem amb Llegendes.

0: i ella és en Crit Joanico.
1: Els dies curts amaguen.
0: Està nominat o està nominat com a millor disc de pop en cançó d'autor per al seu disc titulat Rosa d'Esvens. I ara escoltam Perfil Salat, que està dedicat a Esvens de Mestral.

Ella és la Kiara Oliver i ha estat nominada en aquests premis Underrock de la Música Balear 2026 com a millor disc de llengua no catalana, amb aquest No fue real. I ara mos cantem Margaritas.

I seguim amb aquests premis en derrotes en música balear 2026. I ella és Nana Ferrer, amb el seu darrer treball anomenat Pa. Ella ha estat distingida per la crítica per aquest disc anomenat Pa, com dèiem, com a millor treball folk. I ara escoltam Yeri Yeri.

escoltat aquest tema de traginada, aquesta rumba menorquina. I continuem amb aquests premis en The Rock. En aquest cas, el grup menorquí Traginada ha obtingut el premi en The Rock d'honor de la música balear 2026. Reconeixement de la seva trajectòria i en el seu paper en la recuperació de la identitat cultural menorquina durant la transició, coincidint amb el 50è aniversari de la formació. Aquest premi s'entregarà durant la gala de la 9a edició dels Premis en The Rock de la música balear, que tindrà lloc el proper 18 de novembre en el Teatre Principal de Palma.

enhorabona. En aquest grup que en su dia ja va, es va diluir, per dir-ho de qualque manera, però que encara està present de qualque manera. I aquí mos en fem ressò. Anem amb una altra cançó d'ells. Anem a Xauxa.

Pues sí, des d'aquí ens hem retut una petitona i humil referència, homenatge, amb motiu d'aquest premi d'honor que ha otorgat en The Rock en aquests premis de Sant Música Balear 2026 a Traginada. Hi ha que dir que també hi ha hagut altres reconeixements especials, com és el premi a la trajectòria per fora del sembrat i també un premi a la personalitat per al grup Cucorba. Minuts passen de les 12 del migdia, diumenge, escolta Menorca. Anem amb més cançonetes. En aquest cas, mos arriben Figues d'un altre paner amb sa Madonna.

la batxeteta amb ses pístries de Montgofre. I ara és na Joana Pons i ses guitarres. I que vaig per galopar. Aquest és Romandre, a Bond.

comencen a estar los parranderos amb un tema que ellos canten, los parranderos. I ara una de les clàssiques de Menorca, en Sobaida, la novia dels gendarmes.

I mos atracam a la una, però encara mos queden dues cançonetes. I la primera és aquesta... Llop de mar. Mos interpreta...

Arribarem a la una amb aquest tema de sa taverna, Escurro d'Escau, i també acabarem l'espai Escolta Menorca amb aquest tema. 40.

Una de migdia i dos minuts i mig. Continues aquí en Es Diumenge, Diumenge de Ràdio Es Castell. Anem ara amb un repassó de les activitats i actes culturals i de tota mena d'aquí, d'Es Castell. Començam amb Talassa, en el Centre de Patrimoni Marítim de Menorca. Des de divendres, dia 2 d'octubre, hi ha una exposició de fotografies narratives sobre esport d'amor. És una exposició organitzada per el GOP Menorca i estarà oberta fins dia 30 de novembre.

Ara vos ratllem de formació. En aquest cas, una formació gratuïta que ofereix l'Ajuntament del Castell. Sobretot si tens el certificat d'atenció sociosanitària a domicili. T'agradaria obtenir el certificat d'atenció sociosanitària amb institucions socials? Es fan només un mes i aconseguiràs el teu certificat i poder treballar o fer feina a centres de dia, geriàtrics i més. Són 85 hores de teoria i 80 hores de pràctiques. Més informació? Apunta 674-357-966. L'Associació de Veïns del Castell. Mos comunica la cinquena edició del Banc de Voluntariat per les Llengües. Volen fomentar l'intercanvi cultural i lingüístic de la nostra comunitat. Te pots posar en contacte en el correu electrònic avvescastell@gmail.com. Tracta del Banc de Voluntariat per les Llengües d'aquest curs 26-27.

Fins a cicle de tallers per a famílies i infants de 0 a 6 anys. La xarxa de biblioteques de Menorca organitza la Biblioteca del Castell dilluns, dia 26 d'octubre. Marqueu un calendari, una exploració literària amb acompanyament d'Anna Raquel de Manuel Mur. Ara mos atracam aquí de vora a la sala polivalent Tot Solellet, que està a la plaça de l'Esplanada nombre 12, on des del dia 25 de setembre i fins dia 9 d'octubre té lloc l'exposició 25 anys de vida amb Alba. L'horari és de dilluns a dissabte de les 6 a les 8 de fosquet. Que necessites acompanyament digital, com deia na Gertru fa una estoneta, doncs pues el dimarts de les 12 a les 2 del migdia

Anem ara a les activitats del Club de Jubilats del Castell per aquest mes d'octubre de 2026. Tenen, com sempre, una retaïla de coses per fer que jo crec que no s'avorreixen per res. Jocs recreatius. Bingo i loto els diumenges a les 4 i mitja a les 7 i mitja. Ball en línies dilluns de les 9 i mitja a les 10 i mitja en Naviki. Costura en Pilar Pons els dimarts de les 5 a les 7 de capvespre. Que no vols fer costura i vols fer punt i ganxet? Doncs mira, dijous de les 10 a les 12 en Antoni Amelià. Que també tenen un coro. Els dimecres a les 6 i mitja i fins a les 8 en Mercè. Que el teu també són ses mans. Pues els dilluns i dimecres de les 7 a les 8 i mitja hi ha un taller d'espart amb en José Sánchez. Que no vols fer manualitats, però sí que tens ganes de jugar una mica, pues jocs de taula per a dones els dimecres i divendres de les 10 a les 12, pues ja ho saps, pots jugar qualsevol joc de taula que es produeixi els dimecres i divendres. També hi ha Rumi, un altre joc, els dimarts i dijous de les 5 a les 7 des de capvespre. Ara anem a posar-nos un poc en forma. Hi ha ioga restauratiu en cadira, que això comença demà, dia 5 d'octubre, i tots els dilluns de les 5 a les 6 des de capvespre i de les 6 a les 7 des de capvespre, o si no també els dijous de les 6 a les 7 des de capvespre i de les 7 a les 8 des de capvespre. Que tens ganes de fer un pot de xafardet, siamo claros. Tenen el Monday's Club, conversacions amb anglès, els dilluns de 11 a 12. També hi ha cau de ronda els dijous de les 5 a les 7 des de capvespre. I mos deixam el movimiento. Ball amb en Joan Reinés, tots els dissabtes de les 6 a les 8. En aquest mes d'octubre seran dia 10 i dia 17. I el resto de dissabtes de les 6 i mitja a les 8 i mitja. I acabam amb un avís de la Biblioteca Pública del Castell, Àngel Ruiz i Pablo, on ens informen d'estons que la biblioteca romandrà tancada. Dia 9 d'octubre es de matí estarà tancat i el dia 13 d'octubre estarà tancat es de capvespre.

I també un recordatori del que hem dit abans, aquest 43 Memorial José Preto es nené amb regates de vela lleugera i la primera trobada de vela llatina. I abans m'he deixat, perquè ahir m'han contar que s'ha creat un grup de làser d'aquesta barqueta, aquest snipe, bueno, snipe no, és una barca de vela. Ara se me

Uite. Li ha fet tan bé. El Láser, però per sènior, eh? Per més avançada senyoritat, per dir-ho de qualque manera. I això està tinguent lloc en el Club Nàutic Villa Carlos, aquí al castell, i també en l'Escola de Vela del Castell, aquest 3 i 4 d'octubre de 2026.

I quan hi passen 13 minuts de l'una del migdia, anem amb una coseta que us he dit també al principi. Hem xerrat de el Dia Europeu de la Depressió, també de la salut mental, m'ho recordes, el programa especial que hi haurà el proper dijous aquí a Ràdio Es Castell, un programa conduït per la nostra companya Andrea, on hi haurà diferents intervencions i participacions. Però ara anem amb el Dia Mundial dels Animals. Aquest 4 d'octubre es celebra el Dia Mundial dels Animals, una data promoguda per l'Organització Mundial de la Protecció Animal, amb l'objectiu de frenar l'extinció de moltes espècies. Aquest Dia Mundial dels Animals es va celebrar per primera vegada a Berlín, Alemanya, l'any 1925. I es va triar aquest dia en particular per coincidir amb el Sant dels Animals, Sant Francesc d'Assís, que en vida va considerar que tots els éssers habitam la Terra com a criatures de Déu. L'any 1980, el papa Joan Pau II va declarar Sant Francesc d'Assís com a patró dels animals, una acció que va popularitzar la celebració d'aquest dia, perquè cada any milions de catòlics se congreguen junt a les seves mascotes a les esglésies perquè aquestes rebin la bendició de les mascotes. A Menorca ja sabeu que ho feim un poc diferent, però ho feim la benedició dels animals per Sant Antoni, el 17 de gener. Allà per l'any 1200, quan Sant Francesc d'Assís era molt jove, ell va dir que tenim que comprendre quin és el nostre lloc a la Terra, ja que el nostre benestar està connectat en el benestar de tots els animals i també del medi ambient. Les seves paraules no van ser molt compreses per aquella època, però actualment tots els éssers humans sabem la ciència certa que deia quina mentalitat tenia i quant cert era aquesta premonitòria frase. La intenció de celebrar el Dia Mundial dels Animals és recordar-nos que, tot i que som, podríem dir, l'espècie més evolucionada, posant cometes, això no mos lleva drets ni protecció en la resta d'animals del planeta, perquè tots formen part d'una cadena coneguda com el cicle de la vida, i la destrucció de qualsevol espècie genera grans estragos a la natura. Com podem nosaltres celebrar aquest dia? Però la millor forma de celebrar aquest dia és respectant tots els éssers vius que conviuen amb nosaltres en el planeta, també assistint o realitzant activitats educatives que promouen les generacions més joves un sa interès per als animals. Una altra excel·lent manera és compartir missatges que sensibilitzin i conscienciïn en el resta dels usuaris, ja siguin per internet o en aquest cas per ràdio, sobre els éssers peluts, amb plomes o escames que viuen en el nostre rodador, però que no compten amb connexions wifi, per exemple, per aixecar la seva veu a favor dels seus drets. Aquí, en el diumenge, hem pensat un parell de cançons. Perquè aquí, si ara ho acabem de dir de paraula, doncs anem a fer-ho amb música. Anem amb un tema titulat Seamus, de Pink Floyd, que xerra sobre els animals, un animal en concret.

James, that's the dog who's outside.

Sí, sí, Pink Floyd va dedicar aquest tema Seamus a un Boston Terrier amb aquest nom. I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. Ella és Cat Stevens amb aquesta cançó I Love My Dog. Ja m'estimes meu ca. Dedicatòria directa en el seu ca en sa, de sa infància.

en Robert Smith de The Cure va dedicar aquest tema titulat The Love Cats en el seu moig.

The Beatles també van dedicar una cançó. Take these broken wings and learn to fly. En aquest cas, Blackbird. Dediquen aquesta cançó a un pardal i també en el moviment per els drets civils.

També artistes més recents, Bad Bunny i Bomba Estéreo, dediquen aquest tema Ojitos Lindos a la seva coseta anomenada Sansa.

Allò que diuen, si os he arrencado una carcajada, si mos ha fet un somriure d'aquells inesperades, m'ho escriviu per WhatsApp, m'ho deia la setmana que ve. Bueno, no me puc enredar més, que se va acabar el tiempo i està a punt d'arribar en Cristóbal Obregón, que serà aquí fins a les 4, i després vindrà en Santi Seguí, amb Famoses en l'emissora, que per cert avui vindrà també en Cati Pasqual, després d'un quants de mesos de vacaciones, per dir-ho d'alguna manera. Ens despedim amb La Vaca Lechera. Esperem que tingueu una molt bona setmana. Tornarem la setmana que ve, si Déu vol, puntuals a les 10 de matí, aquí amb Es Diumenge. Diumenge. Salutacions d'un servidor, en Xavi Llopis. Moltes, però que moltíssimes gràcies. Tolón, tolón.

I molt bones tardes, molt bones tardes, estimats oients, molt bon capvespre. Segueixen les emissions locals de Ràdio Es Castell, 103.4 de la freqüència modulada, emissora municipal. Ràdio Es Castell. Bueno, segueix la programació d'aquest primer diumenge del mes d'octubre del 2026, avui dia 4. Començam el dia i començam el començament del programa felicitant a tots els Franciscos, a tots els Pacos, a tots els Francesc. Avui és Sant Francesc d'Assís, Sant Francisco de Assís. Un 2026 que gira entorn en aquest sant, ja que se commemora els 800 anys de la seva mort. Per tant, estem dins any jubilar de Sant Francesc d'Assís. Sant Francisco de Assís, patró dels animals, patró, sant patró dels ecologistes, sant patró dels pessebristes i els balenistes i de totes aquelles persones que, com he dit, són de nom Paco, Paquitos, Franciscos, Xecs, Quicos. Moltes, moltíssimes felicitats avui en aquest programa de retrobada amb un dia tan assenyalat com és aquest 4 d'octubre del 2026, dia de Sant Francesc d'Assís. Saludos cordials de qui ets acompanyarà a partir d'ara. Santi Seguí, Santiago Seguí, en els mandos i a la direcció del programa, aquest programa d'entreteniment, ja començant aquesta nova temporada radiofònica 2026-2027. Saludos cordials de qui ets acompanyarà a partir d'ara i sense més preàmbuls, donem per començat el programa. Comencem, que venim carregats de novetats i de coses. I després d'haver acabat i despedit aquest estiu del 2026, com vam fer el passat 23 de setembre, tornem en la sintonia de sempre.

començarem, com és habitual, amb aquesta secció d'escalendari de la Santoral, per felicitar totes les persones que faran festa aquesta pròxima setmana. Demà comença una nova setmana dins el mes d'octubre, dins aquest temps de tardor, aquesta estació de tardor, d'otoño, començant la setmana amb el dilluns, dia 5 d'octubre, i acabarem amb el diumenge, dia 11. 11 d'octubre del 2026. Anem a passar ràpidament un repàs a la pròxima setmana i la seva santoral per felicitar tots els que hi faran festa.

Amsterdam amb el temps ordinari. Demà, dilluns, dia 5 d'octubre, continuem amb les tèmpores d'acció de gràcies i petició i faran festa Sant Froilán, obispo, Sant Apolinar, obispo, Sant Atiliano, obispo, Sant Mauro i Sant Prasido. I los beatos Raimundo de Capua, presbítero i Bartolomé Longo. Dimarts, dia 6, Sant Bruno, màrtir, Santa Maria Francisca Virgen, Sant Román, obispo, i el beato Juan de Palafox. Dimecres, dia 7, Nuestra Senyora, la Virgen del Rosario, Nuestra Senyora del Roser, Sant Justina, Virgen i màrtir, Sant Martín Sitabat i Sant Marcelo Màrtir. Dijous, dia 8, Santa Maria Faustina de Ocaslac, Sant Hugo, Santa Pelagia, Virgen i Màrtir, Sant Evodio, Obispo, i Santa Reparada, Virgen i Màrtir. Divendres, dia 9, Sant Dionisio, Obispo i Màrtir, Sant Juan Leonardi, Presbítero, Sant Luis Beltrán, Presbítero, i Sant Abraham, Patriarca. Dissabte, dia 10, Santo Tomás de Villanueva, obispo, Sant Daniel Comboni, Sant Daniel Comboni, obispo, Santa Telquilda, Sant Cassio i Sant Florencio Màrtires. Diumenge, dia 11, Sant Juan 23, Papa, Santa Maria Soledad Torres, Virgen, Sant Felipe el Diácono, Sant Fermín Obispo i la Beata María de Jesús i Nuestra Señora de Begoña, de Bogoña. Nuestra Señora de Begoña. Pues moltes, moltíssimes felicitats a tots els qui celebreu el vostre sant, santa o aniversari aquesta pròxima setmana que començarà demà amb el dilluns, dia 5 d'octubre, i acabarem amb el diumenge 11 d'octubre del 2026. Moltíssimes felicitats.

ara, a continuació, anem amb una altra secció que també fa història des de fa molt d'anys, aquest apartat d'Agenda. A Rincó de sa Cultura, s'agenda cultural. Activitats culturals per aquests pròxims dies, dins el mes d'octubre.

Començàvem amb activitats de la ciutat d'amor. Monenam en la programació del mes d'octubre del 2026 en el Teatre Principal d'Amor i de Menorca.

un anam amb una activitat dirigida de ses escoles per dimecres, dia 7 d'octubre, a les 10 del matí. Tenim monólogo, esto, eso no es amor, Anna Marina Marroquí, conferència i monòlegs amb aquesta jove. Organitza el Departament de Bienestar Social del Consell Insular de Menorca i la Fundació Teatre Principal de Molí de Menorca, obert aquesta activitat per a l'alumnat del tercer d'educació secundària obligatòria, una xarra en castellà d'una duració aproximadament de 150 minuts en el Teatre Principal de Molí de Menorca. Monanama, dissabte, dia 10 d'octubre, a les 7 des de capvespre, final del certament de música per joves, intèrprets, grups de música de cambra. Programa cultural Art Jove 2026, obert a tot el públic, idioma en català o llengua en català, duració aproximadament de 120 minuts, l'espectacle, entrada gratuïta per enumerada i es van començar a repartir les entrades enumerades el passat 21 d'agost. Organitza l'Institut Balear de Joventut de les Illes Balears en la col·laboració de la Fundació Teatre Principal de Mo. Monanam amb un concert solidari a favor de Dela Balears, aquesta enfermedat a càrrec del pianista en Quiet Portella. Serà divendres, dia 16 d'octubre, a les 8:30, acompanyada per na Carmen Pérez. Una duració aproximadament del concert de 90 minuts, preus de l'entrada, la general de 10 a 20 euros, i es van posar a la venda les entrades el passat 21 d'agost. Organitza aquest concert solidari l'Associació Balear d'Esclerosis Lateral Amiotròfica, coneguda com la ELA, i col·labora l'estalentíssim Ajuntament de Mo i la Fundació Teatre Principal de Mo. Bueno, i posant punt i final en aquesta programació del Teatre Principal de Mo i de Menorca d'aquest mes d'octubre, i ara m'anam amb activitats del poble del Castell. Talassa, Centre de Patrimoni Marítim de Menorca. Activitats culturals i actes per al mes d'octubre del 2026 amb el patrocini de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell, Consell Insular de Menorca. Exposició de fotografies oberta des del dia 2 fins dia 30 de novembre, organitzada per el GOP fins dia 30 de novembre. Divendres, dia 16 d'octubre, projecció d'un largometraje documental sobre el grup Los Parranderos, sobre la seva història i part important de la música de Menorca. Hi participaran Amat de Timoner, productora audiovisual, en Bec Cardona i en Xavier Seguí, que són aspectes especialistes en música. Això serà divendres, dia 16 d'octubre, a les 8, en el Centre de Patrimoni Marítim de Menorca. I ho deixam aquí. Activitats al castell, activitats esportives, per més informació, pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell, però des de l'àrea d'esports. Ja saben que hi ha tota una sèrie d'activitats dins el que queda del 2026. I que poden demanar informació. També recordar que hi ha més activitats per comentar. L'associació de veïns del Castell, carrer Vitori número 52, ens diu que té el banc del voluntariat per les llengües, la quinta edició. Volem fomentar l'intercanvi cultural i lingüístic de la nostra comunitat. Posa-se en contacte amb l'associació de veïns del Castell.
Excel·lentíssim, Ajuntament d'Es Castell, formació gratuïta, si tens certificat d'atenció sociosanitària a domicili, aquesta és la teva oportunitat. T'agrada obtenir el certificat d'atenció sociosanitària en institucions socials? En només un mes aconsegueixes el teu certificat, faguem feina en centres de dia, geriàtrics i més. 85 hores de teoria, 80 hores de pràctiques. Més informació en el telèfon 674-357-976. Exposició commemorativa en els 25 anys de la vida de l'associació ALBA. Fins dia 9 d'octubre, exposició, sala polivalent, Atzolellet, plaça Esplanada, nombre 12 d'Es Castell. Es pot visitar l'exposició de dilluns a dissabte de les 6 a les 8 del vespre. Organitza l'associació ALBA i col·labora l'excel·lentíssim Ajuntament de Mor, es de Ferreries i es d'Es Castell. La Biblioteca d'Es Castell en Jesús i Pablo, la biblioteca pública, ens diu que estarà tancada la biblioteca els següents dies. Dia 9 d'octubre, que això serà divendres d'aquesta pròxima setmana de matí, i dia 13 d'octubre, que serà en dimarts, estarà tancat el capvespre. Acabem amb les activitats que, com sempre, després d'assistiu, tornen a la càrrega els nostres bons amics del Club de Jubilats d'Es Castell. Les seves activitats, que són jocs recreatius, com els bingolotos, diumenges, de les 4 i mitja a les 7 i mitja, baile línies, dilluns, de 9 i mitja a 10 i mitja en Naviki, costures, dimarts, de 5 a 7 en Pilar Pons, puto ganchillos, dijous, de 10 a 12 en Antoni Amalià, escoro en Mercè, que serà els dimecres de 6 i mitja a 8, taller d'esparto, dilluns i dimecres de 7 a 8 i mitja amb José Sánchez, juegos de mesa per dones, els dimecres i els divendres de 10 a 12, des migdia, i el joc de rumi els dimarts i els dijous de 5 a 7. El joc d'escau de ronda, dijous de 5 a 7, conversacions amb anglès els dilluns de 11 a 12, ball amb en Joan Reinés els dissabtes de 6 a 8, dies 3, 10 i 17 d'octubre, i el resto de dissabte serà de 6 i mitja a 8 i mitja. Tenim també joga en cadira, que començarà demà, dilluns de 5 a 6 i de 6 a 7, i és dijous de 6 des que vés per les 7 i de les 7 a les 8. Bueno, i acabàvem felicitant en els nostres amics d'aquesta associació del poble, que són el Club de Jubilats d'Es Castell, amb aquestes noves activitats d'aquesta nova temporada. Bueno, i posant punt i final en aquesta segona secció, ja habitual del nostre programa, que serveixen per obrir el programa, com és el Rincó de la Cultura, l'agenda cultural. Activitats del poble d'Es Castell i de la ciutat de Mor.

Bueno, han passat els dies, han passat les setmanes... I des d'aquell passat dimecres 23 de setembre del 2016 ja van despedir el solsticio de verano, han despedit l'estiu, que ja és història, però estan en els nostres records, les bones estones que han passat i les calorades, i ja estem dins la tardor, ja estem dins l'estació de l'otoño. I, bueno, sempre fent el mateix, en el sentit de que repetim aquests tòpicos, ja que sempre he sentit que, no sé si és bé, perquè no hi ha cap persona que m'ho hagi reafirmat o confirmat, però jo sempre havia sentit que la tardor, que l'otoño, és una estació que inspiren els artistes, que inspiren els poetes, que inspiren els escriptors, que inspiren els artistes. Encara que hi ha artistes que jo coneix, pintors, escriptors, que estan inspirats tot l'any, els 375 dies de l'any i les quatre estacions. Però, bueno, sempre recordarem el mateix, sempre, en que sigui un tòpic, en que sigui una superstició per molts, sempre repetirem el mateix. És l'època de la inspiració per molts, però també és l'època de la nostàlgia. Quan vem que els arbres a poc queden despoats enmig de les nostres places, enmig dels nostres carrers, en les fues que cauen, fues seques, i que cada dia et servei de limpiesa dels nostres pobles i ciutats se dediquen a llevar tonelades i tonelades de fues. Però és la tardor, és l'otoño que ja és entre nosaltres, encara que faci calor. I avui estem a dia 4 d'octubre del 2026, la festa de Sant Francisco d'Assís, Sant Francesc d'Assís.

Bueno, podem contar moltes coses, encara que ja ho vam fer fa unes setmanes sobre Sant Francesc d'Assís. Però, bueno, tinc unes quantes coses que me vaig deixar en el tintero, perquè, bueno, a vegades no us deixen coses, però en tres coses de Sant Francesc d'Assís. La primera, que tal dia com avui, se sembra a Joabert, el perejil. També que com a sant dels animals, que era Sant Francisco de Assís, si ho recorda un poema, El amigo sol, El hermano sol, El hermano árbol, El hermano lobo. Motiu d'aquesta festa de Sant Francisco d'Assís, a molts de jocs d'Espanya se fan benediccions d'animals, igual que per Sant Antoni. També aquest sant té que veure un poc amb la meteorologia. Hi ha una tradició, hi ha un mite popular que diu que entorn en el 4 d'octubre, a sos avui, pot tenir lloc les coordonades de Sant Francesc. Però què són les coordonades? Estem xerrant d'un cordó. L'hàbit franciscà estigui assenyit per un cordó, cordó franciscà. En aquest cas, quan tenen les coordonades de Sant Francesc d'Assís, nos estem referint a un fenomen meteorològic que sol passar entorn en aquest temps i que pot dur fortes pluges, tormentes elèctriques, vents intensos. Molt de vent, molt d'aigua, moltes tempestats, canvi de temps, i això pot passar pues, des de finals de setembre i a principis d'aquest mes d'octubre. Entorn també en aquest 4 d'octubre, festa de Sant Francesc d'Assís. I aquest fet meteorològic rep el nom de les coordonades de Sant Francesc d'Assís. També el passat 29 de setembre, acabant el mes de setembre, el mes passat, van trobar la festa dels tres arcàngels, Sant Miquel, Sant Rafael, Sant Gabriel. Sé que hi ha molta gent que celebra el seu sant com se feia antigament. Com ja van comentar, i no vull ser repetitiu, Sant Gabriel era, troc que era el 24 de març, Sant Rafael era el 12 d'octubre, dins el mes d'octubre, i Sant Miquel sempre ha estat el 29 de setembre. Bueno, com que dia 29 de setembre va ser Sant Miquel, Arcàngel, pues, també hi ha una tradició que té a veure amb els temps que diu que és el veranillo de Sant Miguel, aquest estiuet de Sant Miquel. I com ja vam comentar dins un altre programa, en la festivitat de Sant Miquel van arribar les festes de Sant Miquel Pagès en el Mitjorn Gran. És una festa on se fa una desfilada de carruatges, homenatge a la gent del camp. I després també, no podem oblidar-nos, aquest joguer, aquest nou joguer, aquest nou període per a la gent del camp, que era la contratació dels pròxims 3 mesos, conegut aquest període de Sant Miquel a Nadal.

Dijous, dia 15 d'octubre, el calendari ens diu que serà Santa Teresa de Jesús. Ets la santa patrona del cos d'intendència. Santa Teresa de Jesús, coneguda com Santa Teresa de Ávila, va ser la primera dona doctora de l'Església Catòlica i considerada patrona del Cuerpo d'Intendència des de la seva creació l'any 1915.

Aquest dia fan festa totes les Tereses, les Teres. I en el poble de Cubells i Santa Teresa, pobles d'Eivissa i Formentera, se celebra la festa titular. Dia 7 d'octubre, com he dit, Nuestra Senyora del Rosario, del Roser, patrona de la parròquia del Castell, i també nos recorda que aquesta vocació mariana, Nuestra Senyora del Rosario, nos recorda que també és tradició, una tradició popular religiosa, una mostra més de la pietat popular, s'ha de resar al llarg de tot el mes d'octubre a Sant Rosari.

ara me n'anem a la Comunitat Valenciana, perquè el pròxim divendres, dia 9 d'octubre, és el dia de la Comunitat Valenciana. Al llarg de l'any se celebren els diversos dies de les diverses comunitats autònomes d'Espanya, de l'estat espanyol. Per exemple, dia 11 de setembre va ser Catalunya, dia 9 d'octubre Comunitat Valenciana, dia 1 de març les Illes Balears, dia 30 de maig les Illes Canàries, i així podien dir pues, totes les comunitats autònomes i els seus dies. Quan arribes 9 d'octubre és el dia de la Comunitat Valenciana. Però aquest dia, a part de ser el dia de la Comunitat Valenciana, també és la festa de Sant Dionisio o Sant Dionís de París, que se commemora cada 9 d'octubre. Cada 9 d'octubre és el dia de la Comunitat Valenciana. Aquest dia se commemora l'entrada a la ciutat de València del rei d'Aragó, en Jaume I, el Conquistador, l'any 1238, que en aquella època pues, la ciutat estava baix el domini musulmà. O sigui, que se recorda cada 9 d'octubre la fundació del Regne de València. Des de l'any 1375, cada 9 d'octubre, la protagonista és la senyera, l'estandard, que precedeix els actes. Aquesta senyera o aquest estandard és davallat des del balcó principal de l'Ajuntament de València i és traslladat en processó, amb una processó cívica, fins a l'estàtua del rei. Se fa una ofrenda floral davant del seu monument i l'acte acaba amb el cant de l'himne de València i seguidament la senyera o estandard és entregada a l'arxiu municipal. Però també aquest 9 d'octubre, que és el dia de la Comunitat Valenciana, també és Sant Dionisio o Sant Dionís. És un sant conegut i venerat de l'Església Catòlica. I amb motiu de la festa de Sant Dionisio es fa un acte popular que és la mucarada. La mucarada, que en castellà vol dir la panyolada. És considerat per els valencians el dia dels enamorats, ja que per molt de valencians és el dia 9 d'octubre, el dia dels enamorats, i no el 14 de febrer. Els homes tenen que regalar dins un mocador massapans dolços, amb formes i colors diferents, que segons conta la història, aquests massapans que tenen colors diferents i tenen formes diferents poden representar los frutos de la huerta valenciana, fruites i hortalisses. El 9 d'octubre se recorda també, com he dit, l'entrada triomfal del rei en Jaume el Conqueridor. Entre les figures dels massapans que estan col·locats dins aquests mocadors que regalen els homes a les seves al·lotes, als seus nòvios, a les nòvies o a les al·lotes, o els homes a les seves dones, com a acte de galanteria i d'amor, hi poden haver dolços de massapan coneguts amb el nom de la piula o la piuleta, que vol dir petardo, o el tronador, que són elaborats per els pasteleros valencians. L'any 1976 se va declarar aquest dia, Dia Nacional del País Valencià, i l'any 1977, mediant un plenari dels parlamentaris, se va plasmar l'Estatut de l'Autonomia el 1982. A part del 9 d'octubre, com el dia de la Comunitat Valenciana, el dia antes, dia 8 d'octubre, se fan altres actes commemoratius. El concert commemoratiu en el Palau de la Música, en l'Orquestra de València, i un espectacle, com és normal, ja que estem a la Terra del Foc, València, acto o espectáculo pirotécnico. Allà que dic que també se prepara un programa conjuntament amb les institucions, també des de l'Ajuntament i des de la
on hi participen els col·lectius de València i no hi poden faltar també mostres tradicionals de ball, música regional, entrada de moros i cristians, fent honor en aquestes festes valencianes. Bueno, ja és la festa de Sant Dionisio i el dia de la Comunitat Valenciana és 9 d'octubre.

Bueno, i a part de aquest dia del 9 d'octubre, que és el dia de la Comunitat Valenciana i Sant Dionisio, trobem una altra festa, bueno, curiosa dins el mes d'octubre, i que la pròxima setmana continuarem, perquè hi ha més festes curioses i més curiositats dins el mes d'octubre. Però també dins el mes d'octubre trobem una festa que ens ve de fora, com és Halloween, que és la festa de la cervesa. Una festa consumista, però una festa molt celebrada. Una festa internacional, una festa celebrada a molt de punts del món, i que especialment la trobàvem a Múnich, a Alemanya. Bueno, entorn a aquesta festa de la cervesa, se compten moltes coses. És una festa que té la seva història, és una fira, una fèria, que dura de 16 a 18 dies i que, bueno, gira entorn a la cervesa, en els barrils de cervesa. I no només se celebra a Múnich, a Alemanya, sinó que també se celebra a Argentina des de l'any 63, a Brasil des del a Xile del 2005, a Venezuela des de l'any 70, a Perú del 72, a El Salvador del 2006, Mèxic, que ho fa des del 71, Nicaragua, Guatemala, Espanya des de l'any 70, i allà que dic, a part de la cervesa, també se mengen salchiches alemanes. La festa de la cervesa és una festa fèria. On apareixen també els vestits tradicionals d'Alemanya.

I ara m'anem a la principal festa que trobam dins el mes d'octubre i que és coneguda com la Fiesta del 12 d'octubre. Serà la festa que trobarem el pròxim dilluns, dia 12 d'octubre del 2026. Aquest 12 d'octubre, que és una celebració que trobem en el calendari cada any, dins el mes d'octubre, el 12 d'octubre, i que té dos significats. Una part religiosa i una part històrica, i que és el dia de la Fiesta Nacional, Festa d'Estat Espanyol. És una festa històrica perquè el dia 12 d'octubre se commemora pues, que en Cristóbal Colón, el 12 d'octubre de l'any 1492, va descobrir un nou continent. Antigament, aquesta festa, que coneixem com el Dia de la Hispanidad, antigament era conegut amb el nom del Dia de la Raça. I també és una festa religiosa perquè el dia 12 d'octubre és, segons el calendari cristià catòlic, una advocació mariana, Nuestra Señora del Pilar. La Pilarica, el nom popular d'aquesta Mare de Déu, són les festes de Saragossa, les festes patronals de Saragossa, que giren entorn en aquesta festa. Actes organitzats des de l'Ajuntament de Saragossa i entitats de la ciutat. A motiu del Dia de la Hispanidad, cada 12 d'octubre, té lloc una parada militar, una desfilada. En la presència del capità general, Su Majestat el Rei, i també amb altres autoritats.

El 12 d'octubre, Dia de la Hispanidad, Festa Nacional a Espanya, se commemora el desembarco en la isla de Guananí del almirante Cristóbal Colón.

Bueno, pues fins aquí aquests comentaris també d'aquestes curiositats del mes d'octubre i nos quedam amb aquesta festa important, aquesta festa estandard del mes d'octubre, com és el 12 d'octubre. Pròxim dilluns, dia 12 d'octubre, dilluns festiu, l'únic festiu que trobarem dins d'octubre i que és el dia de la Hispanidad. Recordem el descobriment d'Amèrica el 12 d'octubre de l'any 1492 i també és el dia de Nostra Senyora del Pilar, la patrona de la Hispanidad, la patrona de Saragossa, d'Aragó, de la Guàrdia Civil.

Els que al llarg de... Alguns d'ells al llarg d'estiu han fet vacacions merescudes, especialment el mes d'agost, i altres que han estat tot l'estiu al pie del micròfon. A tots ells se'ls desig molt bona temporada radiofònica. Nosaltres ja preparant la nova temporada radiofònica, ja dins el mes de novembre s'incorporaran els nostres programes habituals. Els dimarts, Nuestres Bandes, i els dissabtes, El Rincón de la Sarsuela, i el quart dissabte de cada mes tindran ja La Mañana del Sábado. Bueno, i estimats oients, tenim una sorpresa, que d'aquí una setmana, si tot va bé, ho tenim que fer. Però tenim que m'estar l'ajuda de vostès. Com se'n recordaran vostès, el passat mes de maig del 2026, i ja per commemorar els actes commemoratius que ens duran a la pròxima celebració del pròxim 23 de desembre, el dia que se compliran el pròxim 23 de desembre del 2026, se compliran 25 anys d'aquest programa dels diumenges i 25 anys com a col·laborador de Ràdios Castell, pues, des que va començar el 2026 ens va ensenyar un programa d'activitats, actuacions en directe, especials, programes especials i sorpreses. Al llarg de tot l'estiu, sortejos que s'han fet per commemorar les festes patronals de tots els pobles, però també el passat mes de maig, amb motiu dels temps de Pasco, van fer el primer concurs de reposteria de Pasco, on van tenir la participació dins aquell diumenge del mes de maig de dues persones que van participar. Una era en Canyetes Sobrassada i l'altra va ser en una reposteria mallorquina de Manacor. I com que estem dins el mes d'octubre, ja a partir de dia 1 d'octubre nosaltres ja hem pogut veure a una coneguda pasteleria d'Amor els primers bunyols. Els primers bunyols que ens recorden que molt prest arribarà la festa de Tots Sants, que trobarem el pròxim diumenge, dia 1 de novembre del 2026, festivitat de Todos los Santos, i dilluns, dia 2 de novembre, serà Los Fieles Difuntos. Sabem que a Mallorca, a mitjan mes d'octubre, arribarà la festa de Santa Úrsula i la nit de ses Verges. Aquest dia, també els bunyols seran els protagonistes. Però a on vull arribar? Pues vull arribar que en el pròxim diumenge, dia 11 d'octubre, des de Ràdios Castell 103.4 de CFM i des del programa Famosos en l'emissora, farem el primer concurs de bunyols. Atenció! Primer concurs de bunyols. Diumenge qui ve? Tindrem un jurat. I a partir de les 6:30 i fins a les 7:30, totes les persones que vulguin fer bunyols se podran presentar en els estudis de Ràdios Castell amb bunyols. Bunyols fets seus. De patata, de moniaco, amb sucre, amb mel, és igual. Però un concurs de bunyols aquest mes d'octubre, diumenge que ve, en aquest programa, a partir de les 6:30, recepció dels participants que duguin els bunyols a la ràdio. Hi haurà dos premis importants. I sobretot el que volem és fer homenatge a aquestes persones que mantenen la tradició de la cultura, de la reposteria de tot l'any, del nostre calendari i de les nostres festes, perquè ara s'atraca la festa de Tots Sants i toca bunyols. Per tant, estan tots convidats, diumenge que ve, totes les persones que vulguin, diumenge que ve, dia 11 d'octubre, a partir de les 6:30, tindrem aquí el jurat a partir de les 6 en els estudis de Ràdios Castell. 6:30, recepció de totes aquelles persones que vulguin fer arribar en els estudis de Ràdios Castell bunyols, és igual, de moniaco, de patata, i amb mel o sucre. I a partir de les 6:30, fins a les 7:30, recepció dels bunyols. I a partir de les 8, aproximadament, el nostre jurat pues elegiran els millors bunyols.

tots convidats. És el nostre homenatge a les nostres àvies, a les nostres mares, amb aquestes antigues receptes de cuina. Ara toca bunyols.

Radios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada, emissora municipal, i Radio Garden, amb el programa Famosos en emissora, disfrutant d'un diumenge d'otoño, un diumenge de tardor.

Bueno, i més tard o més prest també arriba aquest repàs ràpid del diari Menorca, ja que estem en el primer diumenge del mes d'octubre, avui dia 4 d'octubre del 2026. Fem un repàs en el diari Menorca, que avui, com a diumenge que és, ha vingut acompanyat per Servistes Pronto i El Económico, per el preu de 2,70. Anem a comentar el més destacat. I recordar que a partir de les 6, des que vespre, obrirem el nostre petat de Rincó de sa Cultura, sa entrevista o sa col·laboració. Munanam, en ses primeres pàgines del diari, avui en sa enquesta que han votat 1.132 lectors per Menorca Info, sa pregunta era: considera que Pedro Sánchez debería convocar ya elecciones? Un 77 diu que sí i un 33 diu que no. Ha guanyat sí. Pròxima pregunta que se votarà per Menorca Info: ha tenido que recortar su cesta de la compra para el aumento de los precios? Bueno, ja veurem què diuen. Bueno, sorprende y no sorprende que el Museo de Menorca haya divulgado la emotiva fiesta de despedida de Isabel Gregorio Melitón, que se jubila después de 21 años trabajando en este recinto cultural. El Museo de Menorca. No faltaron los bailes, la comida, las risas y un pasillo de bienvenida. El obsequio fue un ramo de flores y muestras de compañerismo. Sorprende y nos sorprende que en el último pleno del excelentísimo Ayuntamiento de San Luis se interrumpiera a las 2 horas y 20 minutos por necesidades fisiológicas, pese a que quedaba muy poco para acabar. Se ve que va haver corregudes cap al vàter. Sorprende y no sorprende que la punta grossa se haya logrado capturar recientemente más de 40 gallinas silvestres, lo que ha sido insuficiente para acabar con la proliferación de estos animales. Noticias locales. Tema del día: la lucha contra el cáncer. Unos 380 pacientes inician cada año tratamiento contra el cáncer en Menorca. Manifestación. Hoy decimos basta. Basta de expulsar a quien vive y trabaja en Menorca. Convocatoria para expresar su voluntad y mantener las protestas contra los desahucios. Mahón ha autorizado 15 conversiones de locales a vivienda en 4 años. Urbanismo ya ha transmitido este año unos 290 pisos de promoción privada. Ponte y Cova, 7 días Menorca. Josep Osfraga, editor del diari Menorca. Simón, Águeda y Héctor se escribe con H. Veolia confirma que traslada a Mahón agua obtenida en el arenal d'en Castell. Afirma que los camiones solo cargan en el mercadal, pero las cifras no cansan con informes previos. Ofrecemos recursos para poder mantener el uso social del catalán. La coordinadora de talleres para la llengua ha impartido 2 sesiones lingüísticos. Las obras de mejora de la carretera de acceso a Escós, nou, a punto de concluir. Noticias de Balears. Conciliación, la asignatura laboral pendiente. UGT denuncia temperaturas de 30 grados en las aulas y pide una actuación urgente. Noticias nacionales. Crisis de casas. Madrid clama por la vivienda. Noticias internacionales, noticias del mundo. Ucrania alcanza objetivos en Samara, a 1000 kilómetros de la frontera con Rusia. Trump publica el teléfono de un senador para que le presione por la ley de cambio de hora. Cultura y espectáculos. La cultura sale a la calle en Ferrerías. Premio Carlos Silvestre triunfa en el certamen para defender ese patrimonio. Fotografías que reivindican el puerto de Mo. Mira Menorca, món i memòria, històries dels menorquins, amb en Josep Portella Coy, la segona part de la Torre del Sol, des Castell.
Memòria popular, antigues fotos de Menorca. Visita de Franco con María Luis Serra, 1960. El jefe del Estado conversa con la arqueóloga y archivera maonesa en la sala de bóvedas de la Casa de Cultura d'Amo. L'any 1960, visita del jefe del Estado Francisco Franco. I àlbum de fotos antigues, una foto del 56, obres del passeig de Sant Nicolau. Històries grans, amb Antoni Olives Camps, nutxada d'Antoni Moi Capó, un pagès de tota sa vida. En 10 anys va començar a sa Torrevella del Lozano i després va ser a Son Salomó. El Económico, semanario de la empresa y el turismo en las Illes Balears. España va bien y Balears mejor. Noticias locales, noticias de Menorca. La Fira de Artesanía de Ferreria celebra la jornada central de su 25 aniversario. Noticia de deportes, Menorca desconecta por completo en Menorca. Satintina empieza a imponer su ritmo. Alerta roja en Cataluña, priva el debut insular. Bienvenida Paula. Abarca triunfo de prestigio y oficio en el primer partido ante el poderoso. El Constancia castiga el bajón del Mercadal y el millor sin recompensa. Opinión. Sánchez halla una trinchera electoral en el problema de la vivienda i els col·laboradors de cada setmana. Tenim la columna El Broc, amb en Lluís Foig, periodista i escritor, ens diu la política no és un reglamento. El professor Alejandro Río, en la seva columna Sin Flash, ens diu Mundo Peligroso. Josep Maria Quintana, escritor, amb la seva columna Bloc de Notes, ens diu La il·lusió de les armes. I na Neus Canyella, la seva columna, una se acostumbra, nos diu la normalitat. La columna, la llei agrària, d'en Joan Simonet Pons, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, nos diu eines pel futur de l'agricultura de les Illes, més enllà dels ajuts. En Joan Bausa, la seva columna espurna, ens diu a no s'inicia de l'actualitat. I el nostre col·laborador, en Joan Barceló, en la seva secció Dia que passa, ens diu coordonada segura, Sant Francesc la procura. El senador per Menorca del Partit Popular, Cristóbal Marquès, des de la seva columna, des del Senado, ens diu Menorca merece explicaciones de AENA. I en Andreu Cervera Moi, aspirant al partit de Més per Menorca, les pròximes eleccions de l'any que ve, ens diu primàries de Més al Parlament, volem una Menorca per viure i ho farem possible. Bueno, ja comencen les eleccions del 2027. La columna, con mano izquierda, amb en José Luis Reina, ens diu combustión social. Na Carmen Sanz de la Fuente, raons d'esperança, ens diu despoat, però no buit, feien referència a Sant Francesc de Sís, que avui és el seu dia. Na Maya Michalena, amb el Rayo Verde, ens diu Bodevil. I també tenim l'apartat de Meroteca, el que va passar el dia com avui, un 4 d'octubre, però de l'any 76, fa 50 anys, el 2001 fa 2 anys i el 2025 fa 1 any. Anuncios classificados, la programació de la tele la passant per alt. I m'ho anàvem en l'apartat d'agenda. El sol ha sortit avui a les 7:40 i se posa a les 9:25. La lluna surt a les 00:26 i se posa a les 4:06. Previsión del tiempo para hoy. Chubascos dispersos y temperaturas estables. Cielo nuboso o cubierto tendiendo por la mañana a intervalos nubosos, chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta y pudiendo ser localmente fuertes, preferente por la tarde, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas con pocos cambios o en ascenso,
Viento entre flojo y moderado de componente este, girando a componente sur por la tarde. Bueno, de moment no fa res de res, de lo que deien. Previsió de temps per aquesta pròxima setmana. Dilluns, dia 5, sol i nivolats. Dimarts, dia 6, sol i nivolats. I a partir de dimecres i dijous, 7 i 8, nos dona aigua. Tant a ponent com a llevant. Un 100%. Ja veurem què passa. Monenam en ses farmàcies d'avui. Sa zona de Mol, Grandio Garcia, Calle Vivetjuï, nombre 16, Ciutadella, Marc, Vallé, plaça Jaume II de Mallorca, nombre 5, zona centro, de les 9 des de matí i les 10 des vespre, Ferreria, Sanglada, Fodelich, carrer Reverendo, Padre Huguet, nombre 17. I acabarem amb els sortejos, com fem cada setmana. Si algú no s'està escoltant i li ha tocat alguna cosa, doncs enhorabona. Tenim els cupons de la 11 d'ahir, dissabte, dia 3 d'octubre, va ser 25.456, número de sèrie el 035, reintegro el 6, la Bonoloto d'ahir, dissabte, amb els nombres 20, 27, 30, 31, 39, 41, número complementari 11, reintegro el 9, primitiva d'ahir, també dissabte, els nombres 6, 20, 24, 27, 44, 45, complementari 12, reintegro els 2. La combinació de joker de la primitiva era 640, 759, 3. Euromillones de divendres, dia 2 d'octubre del 2026, amb els nombres 7, 8, 10, 22, 35, números estrella, els 10 i els 2. I tenien la combinació en el milió d'euromillones amb la combinació CG, que de quilo, H3-4441. I acabam amb el sorteig de dia 1 d'octubre del 2026, Eurodreams, amb el nombre 6, 9, 12, 21, 36, 37, número sueño, es 3. Bueno, pues moltes felicitats. Hi ha qualque persona que li hagi tocat alguna cosa, a part de treure de sa butxaca per pagar amb aquests cupons de la 11 i aquests sortejos. Bueno, fins aquí aquest resumen del Diari Menorca del dia d'avui.

0: Bueno, tenim el telèfon obert, fila Xis. La Xis estarà intervinguda durant mitja hora aproximadament, les línies telefòniques, perquè tindrem una curació per telèfon, si tot va bé, a partir de la Xis, però ja està sonant el telèfon. Bon, bones tardes.
1: Bones tardes, Santi.
0: Hola, Marga. Anna Marga Lombardi. Bon que vespre. Com està, reina? Quanto tiempo?
1: Molt bé. La feina.
0: Sí, sí, van estar una setmaneta, però bueno.
1: No, passis pena. La feina, saps que la feina que tens és la feina.
0: I tant.
1: Estic molt contenta que estiguis aquí i que tot vagi bé. Santi, i molt de calor tenim, jo tinc molt de calor.
0: Sí, ja em van despedir l'estiu, però segueix fent calor, eh?
1: Fa calor, Santi.
0: Jo me sembla que serà un otoño càlido.
1: Càlido. Mira, el veranillo de Sant Miquel llarg serà, som Santi.
0: Sí, perquè ho diuen, no?, que hi havia el veranillo de Sant Miguel i que va ser dia 29, i després em sembla que dic que hi havia una altra de les roses otoñales que serà el 12 d'octubre, pot ser que hi hagi un altre veranillo, no ho sé, perquè donava mal temps, eh? Donava mal temps, però no ho ha fet.
1: Se'l dona mal temps, però avui fa una calor, Santi, jo tinc una calor.
0: Bé, jo he sentit que deien que sí, per Catalunya està plovent a totes, però ha fotut un desastre, i aquí, en el moment, no sé si a Palma ha fet res, però no ha arribat.
1: Aquí, mira, millor per no. Doncs pues mira, te saluto a tu, a la teva audiència, ens qui fan festa, que és Sant Francesc.
0: Avui és Sant Francesc, sí. Avui, en qualque temps, podien començar a sembrar a jovert, no sé si ho fan encara. Semblaven a jovert.
1: No ho sabia, no sabia. Cosa, ara m'he entrat ara mateix que semblaven a jovert. Avui no ho sabia, prenda.
0: Molt bé, que anava a dir... bueno, tu que t'agraden les coses nostres, això m'agradaria que animessis a tothom, pues, que participin en el desbunyol, si volen diumenge aquí ve. Perquè, bueno, molta gent me diu que és molt pres, però és que jo dia 1 d'octubre va anar a una coneguda panaderia, que no puc dir propaganda, però, bueno, donaré una pista, té nom de dona. I ja vaig veure els primers bunyols, bunyols de crema, bunyols de nata, bunyols normalets, i jo vaig pensar, mare de Déu, ja comencen, i me diuen això que vaig un poc adelantat per fer el sorteig aquest, per fer el concurs, ho fem dia 11, Tots Sants és dia 1 de novembre, aquest diumenge, però, bueno, com que tenim un poc de gent ocupada amb altres coses, ho fem antes. Claro.
1: Mira, estupendo, mira, hem de fer alguna cosa. Vale, Santi, ho diré a gent per aquí, vale, Santi, a mis terneres ho diré.
0: Vale, doncs això és diumenge aquí ve, a partir de les 6:30 poden passar per la ràdio, i 6:30, 7:30, i a les 8 diran els guanyadors.
1: Pues dit ara, ho sentim, estupendo, Santi, vam. Animarem a Juana Plaza, també, que es mou a la cuinera abans i fa cosa.
0: Beníssim. Na Margarita Lombardi, que és molt dolça o no és dolça? O és més dolç salat?
1: Normaleta.
0: T'agrada un pot de tot, no? Lo dolç i lo salat, o no?
1: M'agrada el salat només, que hem de sal només gaire, a Santi.
0: No, és que t'ho deia, perquè, bueno, a part dels bunyols... hi ha alguns supermercats que ja han aparegut les primeres barres de torró. Primeres barres de torró, senyors i senyores.
1: No ho he vist, ni el món encara no hi ha anat a comprar l'altre dia, Santi.
0: Tu com vols, Marga, tu com vols que preguem quilos si no ens deixen? Fa 4 dies que vam menjar la cocabamba amb el xocolat, i que eren les festes de Nou de Gràcia, i ara ja no us comencen a atacar amb els bunyols, amb el turró. No m'estranya que després te fiquis damunt sa bàscula i foti trons.
1: Trons i nits, és que no és bo per la sang,
0: claro, i després te'n vas a anar supers i que si munyacos, que si castanyes, que si membrillos, que si de sons, que si, com si ho so, que si caquis.
1: Bueno. Escaques m'agraden molt, escaques són molt bons, molt bons.
0: Ara tot és època aquesta.
1: La poma dolça d'aquí de Menors, la poma d'en Ken, que bona, que n'hi ha de molt petitó, no m'agrada la poma aquesta, també és molt
0: pues, bona. No ho sé, Marga, no sé quina conclusió es agafa, però em sembla que no hi ha manera de perdre quilos, perquè quan és una cosa...
1: No, i quan tornen grans, menys a perdre quilos, Santi.
0: Però bueno, supos que en Amarga, deu fer, deu, quan deu anar al súper, no se deu mirar esturro fins Nadal.
1: No, si me fa il·lusió el com, però no és una cosa... No sé quan t'ho tinc a dir, Santi, no sé. El trobo, no sé.
0: Que no t'agrada menjar-ho antes d'hora, no?
1: Me sembla que aquestes coses per Nadal, per si te pagaran una barra de torró, la veritat és que no...
0: Sí, és que jo me recordo que reia molt quan Andrés feia programa i me solia cridar, reia molt, perquè en Andrés a vegades deia, me vaig a comprar això que falta, anava a la botiga i agafava una barra de torró de Gijona i se presentava que sí.
1: Jo a la botiga me'n compraven 20 o 24 pastilles de torró. Jo a la botiga
0: sí,
1: tenia...
0: Sí, he ligat molt, el torró de Gijona.
1: És el de Gijona.
0: I és una tentació, perquè ara, clar, ara comencen a posar-ho. I... Però, bueno, jo faig com feien antigament, eh? Jo ara bunyol fins tots sants no puc penjar cap, i torró fins dia 24 de desembre també, a veure si podem fer la penitència.
1: Sí, jo també faré el mateix.
0: Sí, perquè no me fa cap il·lusió començar antes, no m'agrada. Els bunyols me sembla que s'ha de menjar doncs, el dia de Tots Sants, respectar molt tothom, però el dia de Tots Sants i els dies dels difunts i el torró, doncs mira, hi ha gent que ho prova antes, però bueno, estaria bé a partir del dissabte de Nadal, no? Des dia de la Nochebuena, perquè si comences a menjar aquestes coses, després quina il·lusió tens de provar coses. Mira, ja han dit espolvorones, vinga! Si ho proves tot antes d'hora, no té sentit. A mi, per la cocabamba és diferent, perquè la cocabamba es menjava per les festes, però en xocolati, però bueno, pots menjar tot l'any, perquè cocabamba en pots trobar per tot, igual que les formatjades eren per Pasqua, la llevaretat, però el torró, no ho sé. Bueno, cada un fa el que vol, jo no...
1: Ja pensava que també tens tot de lo que comptes, cada cosa el seu temps i com jo me sembla que també tens molta raó, Santi, molta
0: més que res, és per no perdre la il·lusió, després tothom fa el que vulgui, no perquè ho digui sí. Jo tenim que anar, el que digui jo vagi a missa, no tot el que dic jo tenc que anar a missa, però vull dir que sempre hi ha aquella persona que és tradicional i diu, bueno, jo faré un esforç en que tingui que
1: i que més tradició, Santi, té molta de roda, el que és cada cosa...
0: Claro, que perquè jo faig la broma que cada any surt el dimoni per xupar.
1: Ja ho sé, els marides que surten, Santi, ja,
0: Bueno, tots són bromes, però bueno.
1: Molt guapo, Santi. Pues una abraçada a tota la teva audiència, a Felinza, i a tu també, que estic molt contenta.
0: I jo també, ja preparant la nova temporada, si tu vols.
1: Ja,
0: una abraçada.
1: Molt de salut, gràcies.
0: Vinga, gràcies, Marga, gràcies sempre per cridar. Adéu.
1: Salut, adéu, prenda, adéu, guapo, adéu.
0: Està en Amarga Lombarte, que li agrada lo salat, que li agrada lo dolç, i que, bueno, nosaltres tampoc no estem aquí per donar cap lliçó, perquè a nosaltres no s'agrada, pues, defensar lo nostre, i, bueno, cada any és la mateixa copla, no? Acaben les festes d'estiu, arriba la tardor, comença l'octubre, antes o després del 12 d'octubre apareixen els bunyols i el torró. Bueno, i tenim una altra cridada. Molt bon capvespre.
2: Bon capvespre, senyor Santi.
0: Hombre, don Diego Pascual. Diego, a tu que t'agraden els bunyols o el torró?
2: Jo, des que som diabètic, me tira més amb lo dolça. Si me fas triar, m'estim més una bona tableta de torró de xocolata suixata.
0: Bé... tu, que tu ho saps, tu no vas de coco, no?
2: No. Bueno, i el torró de coco m'agrada molt, també.
0: Ah, bueno,
2: sí,
0: perquè
2: sí, hi
0: ha gent que no li agrades de coco. Ah, bueno.
2: Sí. Bueno. Sí, home, però, a veure, tampoc ara heu d'especiar el bunyol, perquè jo m'agrada molt també ja a l'època.
0: Claro, és que ja n'he vist, supos que tu també n'has vist, no?
2: Sí. Sí, no direm els noms, no donem publicitat, però he vist molt qual
0: que
2: pararem.
0: És que nosaltres dia un, que era dijous, sí. Van anar a fer un cafè a una pastelleria de Mou, I van veure els primers bunyols. I mira, bunyolos de viento, de crema, de nata i els bunyols de tota sa vida. Sí. O sigui, mare meva.
2: I avui, Marc, que tenia molta xerrera avui, eh?
0: Hombre, és que fa estona que me sol sudar per WhatsApp, però com que no,
2: sí,
0: feia unes setmanetes que no venia...
2: Me demana una cançó per WhatsApp i tal.
0: Claro.
2: Però ell no s'ha fet collar, que té una bona xerrera.
0: Claro,
2: bueno, t'he sentit una bona estona i també el tema del dia, bueno, de la setmana que ve, que fas...
0: Sí, concurs de bunyols. Sí, perquè després tindrem la gent ocupada i, bueno, me van fer la broma que anava molt adelantat, però, bueno, ja t'he dit que dia 1, jo faig dia 11 i dia 1 hi havia bunyols per dins les botigues.
2: Sí, no, i tant, no. Llavors, bueno, la Marga ha estat un detall, diu que ella ho farà molt, farà molta publicitat per tema de que aquesta gent participi per el concurs.
0: Sí, també ho vaig comentar en Miguel Ángel, el rector de la parròquia, com que hi havia molta gent també per la parròquia, que pot ser també que el concurs s'animi, la teva sogra també fa cosa, na Cati fa cosa, jo també he fet un pot de renou i bueno, que sea lo que Dios quiera. Jo de tota manera, només que vinguin dues persones ja me conforme,
2: eh? Sí, que va venir el rector de l'església,
0: i el teu fill, que és un xato.
2: Sí, està jugant aquesta pilota. Què saludarà, Santi? No?
0: Ese es campeón, ja però ese es campeón, en Cristian, ese es campeón.
2: Veus, has sentit? Digui.
0: Que ese es campeón, el teu fill.
2: Sí,
0: perquè, no és perquè siguis teu fill, perquè tu estiguis davant, però és que m'agrada molt el que fa, perquè també vol tu ser que vostre, entre vosaltres que sou els pares i el que són els avis, en Tino i na Mari, pues, també li ensenyen tradicions que no se tenen que perdre. Vull dir, quan ve Sant Joan es bujot... Sí. Quan ve Nadal es ballem, i quan ve Carnaval es disfraço.
2: No s'ajuda a muntar-lo. I el tema de desconcurs, que va ser la darrera vegada, també el va participar, va posar el seu granit d'arena.
0: Per això dic que estic molt content que tu també, que bueno, tu t'agraden aquestes coses, però dic que us agradi aquestes coses, de que cada any ho fagueu, no? Quan ve, sé que li agrades Halloween, i aquest també li agrades Halloween.
2: Sí, Halloween, bueno, s'ha impost aquí, però bueno... Ja visto, ja també no es grava, també, Halloween.
0: Però, bueno, jo sé que sou més del Carnaval, però, bueno, Halloween també feu algo. Carnaval,
2: sí, ens disfressam.
0: Claro.
2: I ara, més que mai, tenim el lloc.
0: Això mateix. Sí. Bueno, Diego, com has començat la temporada de ràdio? Molta il·lusió, suposo.
2: Molt bé, sí. Si l'altre dia no vaig fer, estava un poc refredat.
0: Bueno, normal. Los catarros, esto.
2: Justament, que el divendres que ve no tampoc faré. Tinc un compromís.
0: No passis pena, ho has fet xebre i la gent ho sap.
2: No, hablant en plata, no me puedo partir por la mitad. Tinc que anar a un puesto i el moment que tinc anar a puesto tindré que fer i no puc. Però bueno,
0: no passa res.
2: El següent, sí. Pues sí, molt bé, ja llevas l'espai de la canción de verano. Tantanya,
0: claro,
2: ya entramos en otoño.
0: Claro.
2: Es un otoño cálido.
0: Claro. Una pregunta que te voy a hacer, abusando de tu participació per telèfon. A veure, tu que t'agrades la poesia, en que no siguis poeta professional, però te defenses...
2: Sí, aficionado, amateur.
0: Tu creus en allò de que l'otoño inspira o estàs inspirado tot l'any?
2: Sí, jo m'inspira l'otoño i els vespres. És el moment que més m'inspira. I el que dius, d'aquesta estació... Casi te diria que sí, s'otoño. És estiu no gaire, no sé si és calor, perquè és diferent...
0: Pues ets la primera persona que està dins el món de la poesia que m'ha confirmat que efectivament el que ha sentit sempre de que s'otoño inspira és verídic, no?
2: Perquè... Sí, jo t'ho dic personalment, és l'època que més m'inspira. És estiu per res, per res. Jo quasi diria que durant l'estiu no he fet cap poesia mai, o molt poc, però el que dius tu, ja entrant ja... En canvi climàtic, el canvi de temps i tal i qual, sí.
0: Ah, beníssim.
2: Perquè el futur ja me comença...
0: Beníssim. I tu, quan veus passeges per un poble o una ciutat i veus que les fues cauen, les fues seques cauen i deixen els arbres despoats, a tu te fa nostàlgia? Te fa nostàlgia després del bajón que acaba l'estiu? O estàs feliç? Sí. O estàs feliç?
2: Hombre, jo, la veritat, m'agrada més l'estiu. Igual que està canyer, entre feina i tal, pipam, i jo he passat bé els dies lliures, m'ha passat molt ràpid, i la veritat, pues sí, però ara no és estiu. a pesar de los pesares, a pesar de que hem passat un estiu que té el tema de ser calor, pues sí, me dona un poco el bajoncillo, sí,
0: claro,
2: sí.
0: Porque bueno, hay gente que diu que s'otoño es nostalgia, melancolía,
2: sí, ja començarà a fer fort, encara no, encara tenim sí, claredat, però no,
0: sí, poc
2: a
0: poc,
2: sí, estiu. Si t'ha de pensar que fila el nou i ja claro encara i és que
0: m'ha
2: hablat en plata. No, no, no.
0: Soy
2: más del, a pesar de los pesar, que paso malament per ser calor i tal igual, soy del verano. Me declaro del verano al 100%. Yo.
0: Com en Jordi Girán, del verano.
2: Sí, sí, igual.
0: Molt bé.
2: Sí, m'agrada molt.
0: Molt bé, pues, Diego, gràcies per contestar-me aquestes preguntes.
2: Espera, a veure si te passa una jove. Espera, un segon.
0: Vale.
2: Un segon, espera, a veure si se pot posar la senyora. Espera, un segon. Ai. Ara, aquí la tinc, ara te la pas.
0: Molt bé.
3: Bon que vespre.
0: Hola, com estàs, Vanessa?
3: Molta calor tenc.
0: Molta calor? És que fa dies, fa setmanes que va acabar l'estiu, però encara fa calor, Vanessa?
3: Sí, molta, molta.
0: Bueno, però bueno. El teu senyor diu que li agrada molt l'estiu. Jo no l'enyor, però l'estiu no.
3: No, jo enguany ho he passat molt malament, molt. Oh.
0: Però bueno, té que haver per tot. Hi ha gent que li agrada l'estiu, hi ha gent que li agrada aquest temps, hi ha gent que li agrada més la primavera, i bueno, té que haver de tot.
3: A mi m'agrada l'hivern.
0: Claro. Tot arriba, tot arriba.
3: Tot arriba.
0: Vanessa, com ha anat el final d'estiu?
3: Molt bé.
0: Sí?
3: Molt bé.
0: Coca novedat?
3: No, tot igual com sempre.
0: Rutina.
3: Feina i calor.
0: Rutina, com sempre, no?
3: Com sempre.
0: No, que havia sentit, havia xerrat amb el teu senyor, amb en Diego, que xerrava de que, bueno, que cada any les coses s'adelanten, ja han vist els primers bunyols, ja han vist els primers torrons, però, bueno, que hi ha famílies i cases que mantenen les tradicions i mengen les coses quan toquen, no?
3: Quan toquen, fa el mateix. Jo m'he fet igual. Jo, si tinc ganes de bunyols, ara em faré ara. I si tinc ganes...
0: De menjar un tros de turró, te'l fots ara, no?
3: Senyor, sí. Saps què passa? Que després, els dies de festa, tens tant de dinars, tant de sopars, tantes coses, que després no tens gana de menjar dolç.
0: Claro, és això, és poema. I clar, ara te comencen a omplir estanteries. Ara ja comencen
3: després
0: a omplir...
3: Després és febrer i març i encara tens turró.
0: Com ho saps? Com ho saps? I si comences a jugar... Que encara hi ha gent que ho fa. Comences a jugar lotes de so de cafeteries, tens de torró fins Pasco.
3: Mare meva, després hi ha que fer postres, hi ha que fer coses.
0: Claro que sí.
3: I quilos, i venga quilos.
0: Sí, és el que li deia a Marga. Tu com vols que perdeguem quilos si fa 4 dies que vam menjar la coca bamba amb el xocolati? I ara claro. Ja no s'ataquen amb els bunyols, amb el torró.
3: Saps?
0: Però bueno.
3: En fin, bueno.
0: Buena, nada. Gràcies.
3: Bueno, besito enorme i te passen en Diego.
0: Una abraçada, família. Adéu.
2: Sí, que m'ha vingut cosa en escap, ara, que avui fan festa los franciscos i francisques.
0: Sí, avui és Sant Francesc de Sis, Sant Francisco de Sis.
2: Claro.
0: Sí.
2: Y como sabes, tenemos gente, amistades en común, un de tants, en Francisco Lara.
0: Això mateix, que l'hem felicitat per Facebook.
2: Sí, Francisco Lara.
0: En Francisco i en Txec de Vinissaida.
2: Ara mateix.
0: En Paco, també, en Paquito. Sí.
2: I de Paqui, s'ha dit tot el grup, i no sé...
0: També, en Paco de Sabanda. En Paco Sendant, també.
2: Pues ja està, de part nostra, de Navarra i jo.
0: Tots els Pacos.
2: Poso sobre que són tots els Pacos i, bueno, i més... I especialment en els Pacos que coneixem nosaltres.
0: Molt bé, pues molt bé.
2: I, bueno, i luego tens una càtira i quina estona.
0: Sí, damunt les 7, si topa bé.
2: Pues l'escoltarem.
0: Moltes gràcies.
2: Te deixarem posar fins que acabi el programa.
0: Molt bé.
2: I ja està tot dit, bueno, aprofitaré una vegada més per dir que me sap greu, per la força major que divendres no faré solo per a ti, i que a la temporada, igual, encara no tinc algo en mente d'afegir espais nous en el programa.
0: Ben fet.
2: Solo per a ti.
0: Pues...
2: Algo tramaré.
0: Diego, te desig molta sort amb aquesta nova temporada de ràdio 2026-2027 i que no decaiga, vale?
2: Igualment. Te necessito lo bo en el tema de la ràdio, que ets un crato.
0: Bueno.
2: És un maestro de les ondes.
0: De totes maneres, no és per dir-ho, però ara, quan arriba l'otoño i invierno, per jo són els mesos que que me fa més il·lusió fer ràdio.
2: Jo també. És curiós, s'està molt bé si ven allà, eh? Bueno, ara posem el aire condicionat i tal, igual, però verdad, és un moment agradable per fer ràdio.
0: Claro.
2: Entre estonyo i invierno.
0: Encara que em faguem tot l'any, eh? Encara que em faguem tot l'any, però bueno, cada època lo seu.
2: Con esto contigo coincidimos, lo comparto, eh? És una època guapa per fer ràdio.
0: Claro, claro que sí. Sí. Molt bé. Pues venga, una abraçada. Adéu, família. Adéu.
2: I pensa en ses cançons, per tots els pacos.
0: Molt bé. Donem una cançó. Adéu, gràcies.
2: Adéu.
0: Bueno, ha estat en Diego Pascual. Estimats oients, aturam un moment el telèfon, perquè tenim que preparar la connexió telefònica, si tot va bé. A partir de les 6 tenim una connexió telefònica amb un col·laborador que torna a estar amb nosaltres dins aquesta nova temporada. Quan acabem la connexió tornarem a obrir el telèfon. Estem contents d'aquestes tres cridades. Na Marga Lombarte, en Diego Pascual, el nostre company, col·laborador, director del programa d'Esprograma Solo per a ti. Nos recorda que divendres qui ve, que serà dia 9 d'octubre, no farà programa per motius personals. I també la seva senyora, na Vanessa Gómez. Na Vanessa Gómez, que és un artista en tot el que fa, un artista de la cuina, un artista de la reposteria, un artista de la associació Siempre Salón, i, bueno, què li tinc que dir? Que sou d'unes genes. Saludam a la seva família, felicitem a tots els Pacos, Franciscos, Paquites, Francisques, Xiscus, Xisques. Bueno, i ara ja preparant aquesta connexió. Músiques per la tardor, músiques per l'otoño.

Bueno, pues com ja he dit, tenim aquestes tres primeres cridades de Marga Lombarte, Diego Pascual, de Vanessa Gómez. Tenim el telèfon aturat perquè, si tot va bé, a partir de les 6 ja obrim el nostre apartat del Rincó de la Cultura, l'entrevista o la col·laboració. I dic l'entrevista o la col·laboració perquè quan començam aquesta secció cada diumenge, que, bueno, que és una de les seccions estrelles del nostre programa, entrevistes, perquè a vegades venen convidats que no han vingut mai, representen una entitat cultural, una associació cultural, o venen a xerrar-nos d'alguna important que té a veure amb la cultura. El camp de la cultura és molt gros, abarca molt de temes, i si no és col·laboració, perquè tenim una sèrie de col·laboradors que venen cada mes pues, a fer la seva secció. Per tant, solem dir que és el Rincó de la Cultura, la entrevista o la col·laboració. Avui tenim dues col·laboracions, si tot va bé. Per usant, la primera col·laboració és per telèfon, i per això tenim intervingut el telèfon per parlar. Gràcies.

0: Bueno, i com havia comentat, antes de les 6 o les 6 en punt, pues tenim aquesta primera connexió d'aquesta nova temporada de ràdio 2025-2026-2027 i comptem amb el nostre col·laborador, en Joan Barceló, que tenim a l'altra banda del telèfon. Molt bon que vespre, senyor Joan, com estem?
1: Molt bé, bones tardes.
0: Molt bones tardes i, en primer lloc, gràcies per col·laborar amb nosaltres en aquesta nova temporada. I, bueno, com ha començat la tardor?
1: Bueno, la tardor quasi no ha començat, perquè només a nivell astronòmic podem dir que la tardor ja ha començat, però queda encara molt per situar la tardor allà on toca.
0: Sí, perquè segons el calendari, no us deia, si no m'equivoc, el 23 de setembre començava, no?
1: Correcte. Enguany la tardor ha començat abans la tardor astronòmica que la tardor meteorològica. Aquest fet és ben evident. Si la tardor va començar dia 22, 23 de setembre, com habitualment sol passar, en el cas de la tardor meteorològica, encara no m'ho ha començat.
0: Efectivament. Bueno, avui, Joan, sense voler-ho fer, li estic cridant per telèfon, no? Un dia assenyalat en el calendari com és el primer diumenge d'octubre, però avui és Sant Francesc d'Assís. Aquí hi havia una cosa curiosa que vostè avui ho ha comentat en la seva col·laboració, que és la popular cordonada. Que podia explicar el que és la cordonada de Sant Francesc?
1: Bueno, la cordonada de Sant Francesc és un adveniment de mal temps, podríem dir, que normalment se sol produir en el voltant de la data de celebració de Sant Francesc d'Assís. Curiosament, enguany, dia 4, sembla que també, bueno, ara mateix jo estava sentint alguns trons a lo lluny. Tenim un efecte meteorològic que gairebé sempre se sol produir en aquesta època i en el voltant de Sant Francesc, que podríem dir. Aleshores, enguany, sí que tenim una claríssima abecció, inestabilitat, podríem dir, de Sant Francesc, que avui me dóna peu parlar precisament en el diari de cordonada segura, Sant Francesc la procura, perquè en el voltant de Sant Francesc és quan sol succeir. Ja diuen que l'octubre és un mes d'històries que ha deixat sempre males memòries, perquè en els voltants d'aquesta data de Sant Francesc d'Assís se sol produir aquest període d'inestabilitat que alguns anys més pronunciat que els altres sol produir algunes tempestes contundents tant a la mà com a terra que solen deixar moltes quantitats de pluja. Aquesta cordonada de Sant Francesc sol estar sempre en el voltant, per això li diuen cordonada de Sant Francesc, en el voltant d'aquesta data. Però darrerament s'està advertint que moltes vegades passa més la cordonada posteriorment, en novembre fins i tot, que no durant el mes d'octubre, que era quan normalment solia aparèixer.
0: Efectivament. I vostè, que li agrada també el tema de la meteorologia, senyor Joan, com vostè sap molt bé, a finals de setembre va haver la festa dels arcàngels, Sant Miquel, sobretot, el 29 de setembre. Enguany hi ha hagut estiuet de Sant Miquel?
1: Jo crec que el que tenim ara mateix, aquests dies, encara és una continuïtat de l'estiuet de Sant Miquel. Un període de bonança que sol interrompre-se a dins del mes d'octubre, no? Però en el voltant de la festa de Sant Miquel sempre hi sol haver aquests dies agradables, de bon temps, de ja a dins els primers dies de primavera, que encara recorden l'estiuet. I en guany sí que podríem dir que l'estiuet de Sant Miquel ha estat puntual, inclús massa.
0: Molt bé.
1: I massa temps.
0: Efectivament, efectivament. I la tardor, com se presenta en guany? Encara és un poc pres dir-ho, però troba que serà una tardor càlid o faràs temps que toca, segons vagin passant set setmanes?
1: Bueno, jo crec que la tardor ve en guany una mica més retrasada. En el sentit de que ha començat oficialment i astronòmicament la tardor, però jo crec que aquests dies que han de venir, a dins el mes d'octubre, començarem a veure la tardor autèntica. Una tardor que ve, pintura, entre uns 15 dies més tard del que toca.
0: Ah, vale. A vostè, que li... quan ja ha acabat l'estiu, que comença aquest temps, a vostè la tardor l'inspira, com han sentit moltes vegades, que avui ho demanaven, això que ja he sentit que la tardor és l'estació de l'inspiració dels artistes, dels escriptors, vostè l'inspira o no? O tot l'any?
1: Bueno, jo crec que la tardor, en general, inspira la gent. La tardor és un temps que sol coincidir amb molts de fruits que meteorològicament parlant també solen ser bastant agradables i en aquest sentit la gent espera que les estacions compleixin una mica, no? Una mica, però no sempre arriben puntuals. Quan t'ha plogut molts anys pel mes de setembre, podríem dir que la tardor entra bé. Enguany no ha plogut, puntualment el mes de setembre, sobretot arreu, va per tot, i podríem dir que la calor estiuenca ha entrat molts de dies a dins temps que ja haurien de ser típicament de tardor. Quan comença a haver-hi rigors estiuencs, hivernencs, perdó, és quan ja se comença a notar el pas d'una estació a l'altra. La tardor ha passat, una mica sol ser l'avançada dels freds que s'han d'anar acostant, encara anant pràcticament d'estiu aquests
0: mateix
1: dies, i enguany, tot i que en l'equinoci s'igualen les nits i els dies, que arriben a tenir la mateixa durada i que els dies han de tornar sensiblement més curts. La reducció de la llum solar influeix bastant, òbviament, en la disminució de la calor. Enguany això ve una mica més retardat.
0: Beníssim.
1: Que després de Sant Mateu sí que comença a venir una tardor una mica més emblemàtica, que les fues tornen groguenques i que comencen a aparèixer els fruits tardorals i tal, però això de moment enguany no passa.
0: I vostè és una estació que li du nostàlgia o tristesa després del canvi de no sé com dir-ho, d'ambient, d'ànims, després d'assistiu? O no?
1: A mi particularment me dona més alegria que tristor.
0: Ah, boníssim. Ja som els dos. Jo també. Estic content.
1: El que passa en la tardor és que la gent no té fàcil oblidar els temps estiuenc que normalment ha passat de festa en festa, que no ha donat llum a sa feina així com cal i tal, que el mes estiuen que ha descansat molt i tal, i això sol passar durant aquest pas de les dues estacions, però en el meu cas en concret jo preferesc la tardor.
0: Beníssim.
1: No me dona trista, vull dir.
0: Beníssim. Joan, fa una estona, antes de tenir la seva connexió, he comentat que nosaltres aquí a Mo, a Menorca també, si jo de Menorca, ja tenim una pastaleria que ha aparegut els primers bunyols, de cara a Tots Sants, que encara hi queda, i sabem que a vostès, a Mallorca, o sigui, de Mallorca, tenim Santa Úrsula i la nit de ses Verges. El tema dels bunyols apareixen antes de Santa Úrsula o ja o esperam a Santa Úrsula per veure els primers bunyols a Mallorca?
1: Bueno, jo crec que...

0: la necessitat de la meteorologia estens és ideal, en el voltant de Sant Crispí, en el voltant del 22, per les Verges, és una època molt adequada perquè vagin apareixent per les Verges, lògicament, entén de serenates també, en Bunyols, perquè era una manera de recordar que l'estació torna més tardorenca i la celebració encara és molt viva.
1: Efectivament. I com se manté el tema dels Bunyols? Vull dir, en venen pels carrers, se'n fan per cases particulars, se'n fan per forns, pastisseries...
0: A Mallorca, sí, podríem dir que és una data que bastant habitual, no? Que apareixin bunyols en aquest temps. Sí, perquè en temps de tardor i una mica de fredor primaverenca, al voltant de Santa Úrsula i les 11.000 verges, guarda una mica aquesta tradició que de cada dia, per fet que s'ajunta tradició amb gastronomia,
1: claro,
0: apareix per les Verges i és un producte que compleix en el calendari. I lògicament estem de Bunyols.
1: Beníssim. Joan, i ara que no et sent ningú, li faré la pregunta de rigor. Vostè el tenta anar antes de Santa Úrsula als Bunyols o espera Santa Úrsula? I tots sants.
0: De moment no els he tastat.
1: Està bon fiat, està bon fiat.
0: Sí, de moment no he tingut ocasió de provar-ne cap. De totes maneres, no per tot saben fer els bunyols com feim a les Illes Balears, també. Vull dir, som una mica especials. Jo una vegada vaig intentar un viatge que per Santa Úrsula celebrava la tradició i no hi va haver manera de que me fessin un bunyol. O sigui que me vaig interessar per els bunyols.
1: Sí.
0: I no va arribar.
1: No va
0: per
1: arribar.
0: Tant, Bunyols podrien dir que el millor lloc és a les Illes Balears i fins i tot sé que algunes illes, el cas, per exemple, d'Eivissa, també en fan i a Formentera, i no són iguals. O sigui, l'altre dia m'explicaven que necessitaven un instrument per fer bunyols perquè els surtin com els de fan a Mallorca. Bé, realment és una tradició que no sempre té els mateixos ingredients que té els balears.
1: Beníssim. I també fem una volteta per supermercados, botigues de barri, que me sembla que hi ha més supermercados que botigues de barri, però ja trobam...
0: Ja queden.
1: Sí, trobam les castanyes, els munyacos, els caquis... I se preguntés, senyor Joan, a Mallorca encara hi ha la figura del castanyer o la castanyera o ja és història?
0: Jo crec que és més història. Allà on l'he vista, ja és a altres terres d'Espanya. Veig que he trobat castanyeres per Catalunya, també a altres ciutats del nord d'Espanya, on la castanya encara se consuma i bastant. La major part de producció de castanya és en el nord de Portugal,
1: sí,
0: i a Galícia, i també Astúries i tal, on apareix una castanyera i tal. Jo crec que la tradició de menjar castanyes a partir dels finals d'octubre, principis de novembre,
1: sí,
0: a Espanya no s'ha perd. El que sí s'ha perdut molt a Mallorca són aquelles castanyeres que mos fan, que torraven les castanyes i que com a figura de castanyera de cada vegada la veus més difícil. A vegades el diari informava de que qualque castanyera havia començat a fer els seus productes a ciutat i tal. Precisament jo crec que ciutat de Mallorca, Palma, és el lloc més poc idòneo.

0: per trobar aquests senyeres avui en dia.
1: Sí, Joan, jo conec, tinc un company de feina que és de Valladolid, me va comentar que hi ha Valladolid, quan arribes fred, te trobes castanyers i castanyeres per tot, quasi tot el carrer, perquè jo...
0: I que és una bona manera de llevar-se fred, també.
1: Eh? Que sí? Fan aquesta luda de paper de diari amb aquelles castanyes... Hi ha que veure. Però és una pena, eh? És una pena que s'hagi perdut aquest
0: sí,
1: símbol.
0: Sí, perquè era un costum molt estès, estendre la castanyera, que jo crec que fins i tot a Catalunya encara se manté la tradició per fet de que hi ha més castanyes. Avui en dia la castanya és un producte que s'expandeix pràcticament per tot, sí, perquè té una bona comercialització, sí, i se cultiva bastant. Per tant, a terres en el nord de Portugal, en el nord-est de Portugal, que, i també de Catalunya, que sí, que se produeix. Per tant, és un producte fàcil d'enviar i que normalment, clar, fetes en el foc, en el caliu, són delicioses. I un temps compraven castanyes precisament per torrar-les. Avui en dia és un negoci, mira que ja n'hi ha de negocis que estan en declivi. Aquest és un negoci que el de la castanyera no hauria de perdre declivi, perquè realment és molt agradable.
1: És una pena, és una pena. Bueno, si qualcú no s'està escoltant, que sé que hi ha molta gent per internet també que no et senten, a veure si qualcú s'anima i munten un xiringuito d'aquest, de castanyes.
0: No és tan difícil, perquè realment amb castanyes i una mica de foc i de caliu se munta el negoci.
1: Eh que sí, eh que sí. Però a veure si qualcú s'anima i ens dona una alegria, eh, Joan? Ses Balears. I ja sa darrera pregunta, Joan. Què s'estima més? La nit de ses ànimes, que és una cosa típica de ses illes, o es Halloween?
0: Bueno, entre cometes, eh? Realment, Halloween és una tradició que m'haurà venguda de fora, que va vinculada també a la nit de les ànimes i realment té molts elements que se podrien comprar, entre cometes. En el sentit de que té coses que formen part de, també de la tradició. El que passa és que a nivell comercial és molt potent la indústria de Halloween, que realment arrasa en tot, i fins i tot de cada vegada hi ha més seguidors de Halloween i menys seguidors de la nit de les ànimes i de les tradicions que envolten la mort, en el cas de Tots Sants i del Dia del Mort. Per tant, jo m'apunto a la nit de les ànimes i de Halloween no m'he desfossat mai.
1: De totes maneres, Joan, jo supos que me contestarà que s'estima més menjar un bon bunyol que no anar amb els fantasmes pel carrer.
0: No, ja n'hi ha de més, de fantasmes pel carrer.
1: En llençol o sense? I cadenes.
0: En llençol, de veritat.
1: Molt bé, Joan, però en Joan...
0: És una tradició, sí, és una tradició que costa molt de treure.
1: Sí.
0: És una tradició que mos ha vengut en la modernitat, però penseu que per Tots Sants, Nesples, Crisantems i tota aquesta referència en el culte de la mort, que sempre l'han tingut, realment és un record. Clar. Per els que ja no hi són i tal, no?
1: Claro.
0: I que està vinculada a Tots Sants en general. És una festa que se celebra tota la Mediterrània, i tota la Mediterrània celebrava més o menys aquest símbol funerari que servia Tots Sants a festa com a tal, i hi ha un refrán que a mi m'encanta que diu que per tots sants capes i mocadors grans. I ja començava a venir fred, també jo he viscut dies de tots sants amb molt de fred.
1: Amb molt de fred.
0: I actualment, amb màniga curta, cada vegada sembla molt més evident, no? Antigament, a Menorca, s'escoltava el trist so de les campanes que deien ja entren els morts. Una frase que, ben analitzada, no deixa de ser sorprenent i a vegades inquietant.
1: Efectivament. I com que no plou, vostè troba que hi haurà esclatassangs o bolets antes de Tots Sants o ja serà de cara a Nadal?
0: Bueno, també de cada vegada és més difícil provar-ne, no? Però jo penso que si plou així com toca i la cordonada de Sant Francesc mos ajuda, enguany hauríem de trobar bolets i recollir més fruits de temporada, glans, nous, magranes, codonys, nesples, productes que de cada vegada són més difícils de trobar, no? Arriba, estem de menjar bunyols i castanyes, també,
1: claro,
0: lògicament.
1: Claro.
0: I la tradició de menjar bunyols i de panellets, que també és un altre producte que en aquesta època que molt bé, i els rosaris, que no n'hem parlat, però
1: sí,
0: que també
1: formen
0: part dels productes de tardor, típicament de tardor.
1: I
0: per tant, espero que ho puguem gaudir com a mínim i que els bolets hi entrin, encara que potser siguin bolets que molt venen del centre d'Europa, però bueno, vull dir,
1: un
0: bolet mai un li diu que no.
1: I això que ha comentat vostè, que mai no ho han comentat, que era això dels rosaris ensucrats, avui en dia encara es fan com es feien, o és tipus xutxes? Que es pengen xutxes...
0: És molt fàcil poder dir xutxes, però jo crec que encara se'n produeixen. Aquests ensucrats, en sa patena, en sos panellets que duen, en pelota de mel·la, bueno, jo crec que encara se'n fan.
1: Bueno.
0: No diré que els preus estiguin a l'abast, perquè
1: bueno, estic content.
0: Ja se sap que és car.
1: Pues m'ha donat una alegria. Bueno, aquestes coses que són de tota sa vida tenen que ser cara, no? Perquè podem dir que és com artesania, no? És coses que tenen el seu valor.
0: És més fàcil comprar xutxes. Sí.
1: Molt bé. Pues Joan, si li sembla bé, m'agradaria que animés a tothom a no perdre les nostres tradicions, que això és feina de tots.
0: Això ho aquí intentant, Santi. I és que la gent no ha de perdre la tradició, perquè si perdem la tradició, perdem una part de l'encant.
1: Efectivament, efectivament. Pues Joan Barceló, moltíssimes gràcies per aquesta estona que ens dedica dins el mes d'octubre, les paraules novembre, en nous temes, com sempre. I
0: quan vulgueu, quan vulgueu.
1: I una forta abraçada i gràcies per col·laborar-nos.
0: Igualment.
1: Una temporada més.
0: Una salutació a tots els que mos escolten.
1: Sí.
0: I continuïm visquent el calendari, que viure el calendari fua, setmana a setmana, dia a dia, és un plaer per a molta de gent.
1: Claro que sí. Joan, fins a novembre, una abraçada, una ferrada. Gràcies, adeu. Adeu, adeu, adeu.
0: Una abraçada, adeu.
1: Adeu, adeu. Bueno, en Joan Barceló, des de Porreres, des de Silla de Mallorca, no podia faltar amb aquesta primera connexió telefònica amb aquesta nova temporada de ràdio 2025-2026. Avui xerrant de l'octubre, us ha xerrat de la coordonada de Sant Francesc, aquest fenomen meteorològic, tempestats, vents, mal temps. Ens ha comentat que sentien trons per Mallorca, d'en fora. Ens ha xerrat de la tardor, ens ha xerrat de l'estiuet de Sant Miquel, dels bunyols, la castanyera, que s'està perdeguent, senyors, a les Illes. Nit de ses ànimes, Halloween, rosaris ensucrats... Bueno, què hi ha que dir? Que en Joan és una enciclopèdia. En Joan Barceló, l'esperam es novembre, si Déu vol.

I després d'aquesta connexió, el telèfon ja segueix amb actiu, 971-36-85-63. Anem amb aquesta cançó que ens demana en Diego Pascual Coy, el nostre company, director i col·laborador d'aquesta casa, del programa Solo per a ti des divendres. No recorda que divendres que ve no hi haurà programa per motius personals, que no se puede estar en missa y repicando a la vez. I vol felicitar tots els Franciscos, tots els Xecs, tots els Pacos, Paquites, Quicos, perquè avui és Sant Francesc de 4 d'octubre, diumenge, i anem amb aquesta cançó per tots els Pacos, Paques, Quicos, Xecs. Anem a escoltar-les. Recordant un pescadors.

0: Bueno, tornarem a aquesta cançó, tornarem a la cançó d'Anna Joana Pons, les seves guitarres, i anem amb aquesta telefonada després de la connexió amb en Joan Barceló. Bon que vespre!
1: Bon que vespre, Santi!
0: Hombre, en Nanis, que també és un amant de les tradicions, que no li toquin les tradicions, en Nanis, els bunyacos, els caquis, les castanyes, els bunyols, i el tema dels fantasmes, me sembla que és com en Joan, que no li acaba d'agradar.
1: I una altra tradició que m'agrada d'aquestes dates és els clatossancs.
0: Ah, això mateix.
1: Les cames seques, els primers bolets. Què més he posat dins la tardor? Què més he posat dins? Escaquis.
0: Escaquis, no, fotot secos.
1: Coder, no sé si ho han dit tot, no, eh? Però bueno, sí. Abam, cada cosa en el seu temps i com ho diuen? Cada cosa en el seu temps i Déu per tot. Troc que és un dicho, eh?
0: Sí, algú sí, trop. Sí. Cosa sí.
1: Trop, no el de dir bé, però no el dic massa malament, no. També som un amant de ses dites, eh?
0: Som de
1: ses dites i refranys. I hi ha una que diu, cada cosa en el seu temps i Déu per tot.
0: Som mateix.
1: Què volem dir amb això, Santi? Que si és el temps dels muñacos, bueno, significa tardor. I si és el temps dels caquis, significa tardor. I si és el temps dels escoles de sang, n'hi hagi o no n'hi hagi, significa tardor. etcètera, vale? Quan ratllem d'estiu, ratllem de cíndria, ratllem de melons, claro. Ratllem de persínies, i ratllem de... I quan ratllem de cibern, ratllem de cols, i ratllem de colflors...
0: Claro. Vale? Nanis, bueno. Puc fer una pregunta?
1: Avant.
0: La pregunta del millón que li he fet a en Diego, Venga. Que li he fet a la Marga, a Lombarte quan m'ha cridat. A veure, tu te passeges, és un xerrar, eh? Tu te passeges pel castell, pel carrer Gran, per exemple. Tu te passeges per molt pel carrer de ses Moreres. Pam! Uh-huh. I veus una pastisseria i veus bunyols. Se preguntes... Bunyols a principi d'octubre. Pregunta d'en Nanis que li faig. Esperes tots sants per menjar bunyols, com marca la tradició que es feia a casa teva, a lo millor, o sí. Ja et proves, ja ets a proves?
1: No. Habitualment... Epa! No vull enganar ni en el Santi Siquí ni a ningú. Habitualment, no els aprov. Habitualment, eh? Ha de ser un dia, però amb un cas d'un extremis, que digui, mirau, jo ja tinc un desig tan gros, que no tinc altra necessitat. Però això és un cas molt extremis, eh? Perquè, bueno, mo mare, pobra dona, els feia bons, eh? I a vegades feia un extra, és a dir, els faré per tots anys, però també en faré antes, i també en faré després, i encara enyora aquells. Però bueno, ja no és enyorança dels bunyols de la meva família, sinó que jo, com tu te passa i com ha passat l'altra gent i passarà, jo ja m'he trobat amb aquesta situació que tu explicaves, Santi. També vaig anar a una pastisseria i també vaig veure bunyols. I la veritat és que, ho dic sincerament, quasi no els vaig mirar, perquè vaig pensar, bueno, no me diuen res encara. Però bueno, ja t'he dit, jo som més d'esperar. I no tenc cap necessitat, ni tenim cap necessitat d'esperar, sinó que simplement és un costum, és una tradició que jo vaig seguint, igual que el torró, pres. Jo, al tanto, amb els torrós són perillós. Amb els torrós són perillós.
0: Sí, és perillós?
1: Bueno, perillós ho dic en to simpàtic, eh?
0: Vull dir que vas a la botiga i si cau una barra, cau, no?
1: Per respondre a la Constitució, al tanto, dia 8, 9 de desembre, Constitució puríssima, ja entram dins el mes de desembre, eh? Sí. Ja entram dins el mes de desembre. I som prop de Nadal. Bo, i aquí veig Torró de Gijona, que també és el que més m'encanta.
0: Bueno, igual que en Andrés. Bo,
1: per sí. Això no hi ha res millor que el Torró de Gijona. Per això, eh? Sí. Bueno, Ho dic perquè era la pregunta que havies estaven lançant avui de que ves, però claro. Després de la gran entrevista que has fet amb en Joan Barceló, un bon amic meu, i conegut meu, no sé si ell m'ho sent, però si m'ho sentís, ho recordo un glaçador, Joan. Ets un fenomen per dictaminar la meteorologia i també per dictaminar molta part de la nostra cultura. Un abraç, Joan. Dedicat a en Joan Barceló, que claro, és amic meu.
0: Posa't una fitxa, no, troset, una fitxa un any més.
1: L'he sentit. Ets superamic meu, eh?
0: Vull dir, pues mira.
1: Tu vaig dir a micro tancat, sí. Però ho dic personalment.
0: Molt bé.
1: Tenc un bon record i en tenc una gran amistat.
0: Efectivament.
1: Bueno, a part de això, Santi, a part d'aquest salut d'en Joan, seguint amb això de torró i de tota aquesta tradició que ja vas iniciant setmana darrere setmana, te diré que amb els bunyols me reserves i amb el torró quan t'arribes pont de la Constitució, si és un cap de setmana que comenci a fer un poquet, que de cada vegada és menys, un poquet de fred, m'adur a records de la meva infància en l'estufeta allà i mon pare i mon mare... Mira, ja ve Nadal, avui menjarem un trosset de barro de torró de Gijón i ho fem per fer una morosia a un fiat, eh? No era per fer... No, ho fem per tenir-me quiet, perquè jo era un fiat inquiet. I me veia aquell record, i a vegades no me'n puc privar.
0: Faltaria més. De totes maneres, jo faig la broma cada any de que el dimoni està suelto per dins les botigues i no ostenta.
1: Bueno, Santi, tu saps que el dimoni, i també és una broma que faig, sí. Que el dimoni està suelto per tots els indrets. Està suelto per dins les botigues, està suelto pel carrer, està suelto per les platges, està suelto per les cases... I és una broma que faig, eh?
0: Claro, i la pregunta que li he fet a en Joan Barceló, que supos que amb un to humorístic també me contestaràs, que és que li feia la broma a en Joan Barceló, que hi és, sí. Si és més des Halloween o és més de la nit de ses ànimes, que bueno, que t'aquest tots sants i tot això, però la pregunta és, què t'estimes més, nanis, menjar-te un bon munyaco, uns bunyols... o veure passejats fantasmes pel carrer desvespre aquell?
1: Mira, és molt fàcil de contestar per jo, per lo que hi va de la meva part, eh? Jo sempre dic, a part de lo que s'expressa sentimentalment, que hauria de ser no dia 1 de novembre ni dia 2 de novembre, sinó resta de tot l'any també, a part de lo que expressam els humans, ja no els religiosos, sinó els humans, de tenir un record per aquells que ja no hi són, i a part de tot aquell dia de reflexió més extremat que resta de l'any. Però jo m'assembla, jo sempre de... I dic, per jo, no hi ha dia de tots sants, no ho dic amb una bulla i una alegria de Sant Jaume, perquè són dates diferents, no? Però... no hi ha dia de tots sants que per jo no sigui tots sants si no m'he menjat un bon munyaco, un brot de rem i un caqui. Jo encara som d'aquesta tradició. Som de la tradició mediterrània, no som massa seguidor de les tradicions introduïdes per altres continents, com puguin ser Halloween, que mos va introduir o mos dona a conèixer aquests moments de crec que tot el que es converteix que era un poc carnavalesc o un poc, diguéssim, pagans, no ho sé, tampoc
0: sí,
1: ho sé.
0: Sí, també.
1: No ho sé, perquè jo no soc...
0: Té unes arrels, d'això,
1: Ni som ni fidel a una religió ni despreciant els que són pagans, no. Jo som molt personal. Però, bueno, jo som de costum, tal vegada, i de tradició mediterrània, o baleàrica, i jo sempre i dic, els dies de tots anys, jo m'agrada, igual que ho puc fer un altre dia durant el mes de novembre, però els dies de tots anys m'agrada menjar un bon munyaco al forn, munyaco d'una espècie que s'està present a Menorca, que era el tòtana, que bueno, nosaltres li donàvem molt de valor i de cada vegada et sembra menys, no entrarem en per què s'assembra més o s'assembra menys, tot vegada perquè produeix menys que és d'una altra varietat, és igual, jo amb això no hi vull entrar, tot i que dic que ho sé ben prou, però bueno, i un bon caqui i un brot de rem. Allò m'agradava. I m'agrada, i m'agrada, i m'agrada.
0: No, que sigui per molts anys, Anís.
1: I un parell de bunyols, ja siguin fets meus, que no en sé fer massa, no en sé fer. A vegades m'han sortit bons i a vegades m'han sortit d'andar por casa. Vull dir, bueno, he tingut els dos processos.
0: La qüestió no que se m'entengui.
1: No participaré en els concurs perquè més bons que els meus els sap fer tothom. Val? Jo no aspiro a guanyar, però sí que aspiro a animar a la gent quan tu fas a que participin en aquest concurs que fas a nivell participatiu, amb broma, humorístic i amb bona fe a Ràdio Castell. Santi, una abraçada.
0: Una abraçada. D'una manera, sé que no és el mateix fer-ho mes de maig, com vam fer amb la reposteria de Pasco, dins les tres de Pasco, que fer-ho octubre, ja dins la tardor, però bueno, són dues coses que vam voler fer, no vam fer la prova.
1: Bueno,
0: per
1: bueno,
0: les tres de Pasco va haver dues persones que van participar.
1: Fantàstic. Sí. El que es faci a Ràdio Castell, i concretament amb aquest espai de famosa de l'emissora, un espai que entretant representa tradicions, costums i una part cultural de Menorca. Endavant, Santi, endavant.
0: Molt bé.
1: Me sembla fantàstic, com a oient, com a company, com a col·laborador, com a habitant, com a menorquí, com el que me vulgueu jutjar.
0: Moltes
1: fantàstic.
0: Gràcies. Doncs, pues, nanis, jo tot donava, m'havia gent que me deia, tu que vas un poc embalat, farò dia 11, però és que dia 1 d'octubre ja m'han sortit els bunyols per les botigues.
1: Jo saps que hagués contestat i estic d'acord amb tu, i ho dic de broma, vas un poc embalat, vas un poc embalat, i jo digués que tenen super i em venen.
0: Això mateix. És que dia 1 jo ja em vaig veure, dia 1 d'octubre ja em vaig veure de bunyols.
1: No. No estic convençut, Santi, no estic convençut perquè jo també els he vist i altres persones també els he vist.
0: Molt bé.
1: Val?
0: Una abraçada, venga. Gràcies, venga. I amb unes tradicions.
1: Endavant, adé. Endavant. En Santi seguia, Ràdio Castell, tots els col·laboradors i en aquest diumenge de capvespre una abraçada més per la vostra incorporació.
0: Gràcies. Adéu, adéu, adéu, adéu. Ha estat en Nanis Fortuny, que amb ell també en xerrat de bunyols, en xerrat que, bueno, coneix molt en Joan Barceló, que han tingut securació des de Porreres, Mallorca. Bueno, estan sintonitzant el programa Famosos en la emissora. Tots els diumenges, a partir de les 4, conduït i coordinat per un servidor de vostès, Santiago Seguí Torres. Santi Seguí. I nos estem atracant a la culminació d'aquest 2026. El pròxim 23 de desembre. Pròxim dimecres 23 de desembre del 2026. Aquest espai complirà els seus primers 25 anys. Per tant, estem en el mes d'octubre, tenim per endavant tot el mes d'octubre, tenim per endavant tot el novembre i tot el desembre per culminar aquest 2026, l'any del 25 aniversari del programa i d'aquest servidor com a col·laborador i director de programa. Famosos en la emissora, el programa dels diumenges, 2001-2026, 25 anys en antena.

estem escoltant a Joana Pons, seves guitarres. Aquesta gran cantanta de Menorca que passeja el nom de la nostra illa per tot el món, amb on va a cantar, i que aquest estiu passat va tenir molta, molta feina. Per bon sentit de la paraula, perquè per ella no és feina, ella és la seva vida.

Nuestras bandas. Nuestras bandes, que el passat dilluns 28 de setembre del 2026, en què segueixen dilluns, va estar de celebració. Pues arribant en aquesta fita, arribant en aquesta fecha, arribant en aquest dia, aquest 28 de setembre del 2026, es programa Nuestras bandes, programa que presenta, que coordina, que els hi dirigeix es dimarts i que, si no vol, dins es novembre arrencarà nova temporada. És el programa de sa música bandista Ràdio Es Castell. És el programa de ses bandes de música, de ses agrupacions musicals i ses orquestres de tota Espanya. És el programa de sa música de banda. El passat 28 de setembre del 2026 ha complit els seus 22 anys. 22 anys de programa. Ja són 22 anys amb antena, ja que va néixer un dimarts 28 de setembre del 2004. Nuestras bandes, a Ràdio Es Castell, 22 anys ja d'història.

Gràcies a tots els qui us heu acompanyat fins a aquesta fetge, fins al setembre del 2026, dimarts darrere dimarts, amb aquests programes especials que han fet a les nostres festes, a tots els oients que ens criden, a tots els oients que ens escolten. Gràcies per aquests primers 22 anys de nostres bandes. Recordeu, preparant la nova temporada de Ràdio 2026-2027 des del programa Nostres Bandes. És el programa que serveix d'homenatge en aquestes famílies que han tingut un músic o un compositor, o que encara tenen aquest músic en actiu. És el programa homenatge a les nostres bandes. 22 anys amb antena.

les notícies musicals, l'agenda musical i, com no, les nostres bandes són les protagonistes.

0: I amb aquesta música d'Anna Joana Pons, les seves guitarres, que sé que és una bona amiga, o més que una amiga, per la nostra pròxima col·laboradora, que torna a Ràdios Castell, pues, anem a donar-li pas. Bueno, i qui ho anava a dir que un bon diumenge 4 d'octubre del 2026, el dia de Sant Francesc d'Assís, tornarien a saludar a la nostra bona amiga Anna Cati Pasqual després d'aquest estiu del 2026, després d'aquests mesos que Anna Cati també no s'ha deleitat amb aquestes gravacions, perquè gràcies a ella també no s'entraran de moltes coses que es fan a Menorca. Molt bon que vespre, Cati Pasqual. Com estem?
1: Molt bon que vespre. Molt bon que vespre i bueno, molt contenta de tornar a ser per aquí. Ha estat un estiu un poc raro i molta calor, però molt contenta i molt emocionada de tornar a ser a Ràdios Castell.
0: Dedica a donar les gràcies per tot el que fas i sobretot també per aquesta il·lustració que has fet, que t'han fet i que l'has posat avui per anunciar que tornaves a Ràdios Castell i començar aquest nou curs.
1: Sí, un dia li vaig dir a una amiga, dic, m'has de fer una caricatura, que veia moltes caricatures, i no tenia cap foto, més que... I va quedar un poc curiosa, un poc de mofletes, no els atenc encara, però molt bé, molt guapa.
0: Clar que sí. Bueno, Cati, benvinguda en aquesta nova temporada, com has fet la broma quan me vaig avisar per venir avui. Vamos a por todas. Un any més, aquesta nova temporada de ràdio 2026-2027. I supos que, bueno, encara hi ha estat un estiu raro, com deia son pare d'en Julio Iglesias, raro. Supos que, bueno, has carregat un poc les bateries amb aquesta nova il·lusió, perquè m'acosta que molta gent, entre cometes, ha fet vacacions els mesos d'estiu, tot això, perquè feia calor, perquè hi havia festes, perquè hi havia compromisos, per motius personals. Però supos que una vegada han passat les festes, Mau de Gràcia, una vegada han despedit l'estiu, una vegada ha vingut la tardor, pues ja te feia ganes, no?
1: Bueno, ja me feia ganes antes, però el que dèiem, ha estat un estiu molt feixuc, moltíssima de calor, i també per altres problemes de salut, però ara ja, amb forces i a per totes, que és el que dic.
0: Claro que sí. Bueno, Cati, t'he impactat quan has entrat en el pati una altra vegada?
1: Sí. M'ha tornat a fer aquelles mariposilles, i a la meva també, dic, ai, que m'agafes molt de panja.
0: Sí?
1: Sí.
0: S'espera que no passa sol, Cati.
1: Jo som molt...
0: Tu estimes?
1: Jo sí, m'ho estim, ho vull fer bé, vull que quedi bé i bueno, és el que deim. Però bueno, molt bé.
0: Molt bé, Cati. Bueno, Cati, ja t'avisaré, ja m'ho miraré i t'avisaré quan vas firmar el primer contracte.
1: Però, sí, perquè bueno, tenc a veure si cop anys, com es diu això, triennio? Ai, jo m'escapo.
0: Sí, perquè tu ja en la teva vida laboral, però te deu entrar qualque extra més, no?
1: Qualque triennio.
0: Molt bé, Cati. Bueno, Cati, pues el que t'he de dir, que avui, a part de començar la nova temporada, també has vingut un dia molt senyalat, perquè van acordar que vindries, si era possible, el primer diumenge de mes. Avui és Sant Francesc de Sis. Felicitat a totes, Paco, Francisco, Checs, Xisques, Quicos, i bueno, que enguany fa 800 anys que no es va deixar en Sant Francesc.
1: Temps preparat per allò, sí.
0: Què t'assembla, 800 anys de la mort d'aquest sant?
1: Bueno, sembla que ratlles d'ell, sempre, a més, quan ve Nadal, sempre també me'n record d'ell pels Belems,
0: sí.
1: I bueno, sí, 800 anys són molts.
0: Són molts, eh?
1: Són molts.
0: Però jo el que em fa, entre cometes, un pot de gràcia, és que no sé, clar, tenim aquests misteris d'aquest personatge, no? És igual que en Colón també s'ha dit molta cosa d'en Colón i tot això, però tenim aquests misteris de que sí, que sabem que són personatges que van existir, personatges històrics, que tu després creguis o no creguis si són sants o no sants, una altra cosa, però són personatges històrics perquè van néixer i van morir i van passar per aquest món, però la pregunta és, 800 anys? 800 anys? Sembla que no pot ser que l'hagin passat 800 anys de que aquest senyor se'n va anar.
1: Sí, sembla que no pot ser, perquè, però bueno, és que el que dèiem, passa tant de veres els temps, no?
0: Que sí?
1: Jo me passa volant ara i un darrere l'altre i 800 anys, sí, és
0: 800 anys. A tu també agradà conèixer-lo, aquest senyor? A part de que era frare, però bueno, avui m'he enterat també un poquet per en Juret Sales de com pot ser la seva vida, perquè ho ha posat per Instagram, tot ho ha posat.
1: Era molt amant dels animals i de la naturalesa i totes aquestes coses. Jo crec que sí, que m'eren fet bo.
0: Sí, per això quan dic que li agraden molt els animals he pensat en tu. Sí, que és un sant que li la representa bé, en Pasqual.
1: Que jo no és que sigui amant d'escans, o sigui, jo els animals me fan escans, és que és un pànic, fòbia, però pensant més en els animals de vol, a les aus i, bueno, i tots els casta d'animal, no? Però sí, sé que era un amant dels animals i de la naturalesa en si, de sa...
0: Beníssim, sí. Beníssim. Bueno, i Cati, per donar-te la benvinguda també, no podem fer d'una altra manera que la música d'aquesta bona amiga teva.
1: Més que amiga. Avui hem dinat juntes amb uns altres amics.
0: Pues, Cati, t'he de dir que per jo sou germanes, eh?
1: Sí.
0: Una germana més.
1: Una germana més. La meva germana gran, sí.
0: Ah, que sí? I que l'han seguit tot l'estiu i no atura aquesta dona, eh?
1: No,
0: va per
1: no, i
0: tot.
1: Encara li queda, avui ratllaven de cosetes que li queden encara a final d'aquest estiu.
0: Fins final d'any.
1: Encara li queden cosetes i...
0: Però
1: no para.
0: No atura, eh?
1: No para.
0: Perquè entre festes de barriades...
1: Ahir van ser el millor gran a cantar. Sí. I va dir que havia estat ple, jo no vaig poder anar ahir, però perquè tot el que puc me'n vaig amb ella.
0: I bé que fas.
1: Sí. I ahir no hi vaig poder anar, tenia una altra cosa, però m'ha dit que havia estat ple de gent, que va ser molt guapo. I...
0: Molt bé, bueno, molt bé. Cati, la pregunta des que vespre, antes de donar-te passes a la teva secció, és a tu la tardor, en castellà s'otoño, creus sempre en aquest tòpic que han dit, que jo sempre he sentit, que s'otoño inspira els artistes, els poetes, els pintors, o creus que és una llegenda, un mite, una llegenda? S'inspiració aquesta, perquè...
1: Bueno, jo gent... penso que la tardor, després d'un estiu, i més enguany molt calorós, la tardor és un temps més melancòlic, els dies són més llargs, els fosquets... Sí, i penso que potser pot tenir alguna cosa, perquè si estiu fas altra vida, tothom fa una altra vida, sortir més, músiques, cantar, no sé, és molt diferent. I jo penso que ara ve un temps que és més...
0: De recolliment.
1: Això mateix. Jo no sé la paraula, però sí que l'anava a dir també jo, però que és més melancòlic i més, és més guapo per estar... Sí.
0: És que
1: sí.
0: Hi ha gent que fa això, eh?
1: Sí.
0: D'emoció, perquè després de tots els estragos d'assistiu, festes, platja...
1: Tot comença el seu curs normal, les escoles, fiets, la gent, les feines, tot comença...
0: El curs.
1: Sí. No. I a la major també la gent se senta més, i si són poetes o el que sigui, pues, tenen més temps i per reflexionar a la major el que hi ha hagut en l'estiu o el que han passat. Sí.
0: I na Cati està inspirada tot l'any, no? Bueno, o t'agrada la tardor?
1: Aquest estiu no hi està gens inspirada.
0: Però la tardor t'agrada o no?
1: Ja m'agrada tot. Jo m'agrada molt l'estiu, però enguany no l'he pogut disfrutar ni a més que no ha estat disfrutable amb aquesta gran calorada que mos ha fet. Però jo m'agrada tot el temps. Tot té el bo. Tot té el bo. La veritat és que ara ve un temps... A veure, que fa molta falta l'aigua i no puc dir que els camps estaran guapos, però
0: no va,
1: ara ve un temps que les plantes, els arbres, tenen aquests colors tan preciosos que sí, agraden. Jo m'agrada anar a caminar pel camp.
0: Beníssim. Bueno, Cati, pues fa 4 dies que ha començat aquest mes d'octubre del 2026, que té 31 dies, va començar en dijous, acabarà en dissabte, mes... S'octubre, què no us pots dir de s'octubre?
1: Bueno, doncs s'octubre té moltes cosetes, és un mes de moltes fires, un mes de festes de tardor, que és el que dèiem, i bueno, pues, si vols puc començar un poquet amb els meus escrits.
0: Vinga, no? Moltes gràcies.
1: Vinga.
0: Per la bona labor que fas.
1: Bueno, moltes gràcies a vosaltres per deixar-me estar aquí.
0: A tu per voler venir, perquè si no estem vint de cercar jo, eh?
1: Escolta els calçons.
0: De totes maneres, Cati, ara que no m'ha sent ningú, pensa que aquest mes d'octubre t'ha posat una penitència que acabés 2 dies, eh?
1: Aquest mes tindré... Però bueno, vindrem. A més, per bona cosa, eh? Per bona cosa. Després ens ratllarem.
0: Clar que sí. Però bueno, tu saps que a vegades hi ha mesos que fas doblete.
1: Doblete. Sempre hi ha qualque coseta.
0: Molt bé.
1: Venga. Con el mes de octubre nos adentramos en el otoño, que como sabemos empezó el 23 de septiembre. Durará 89 días y finalizará con la entrada del invierno el 21 de diciembre. Començant malament.
0: Bueno, hi ha aigua, tu tranquil·la. Posa'm aigua i...
1: Malcana Joana, ho arranja tot. El otoño nos devuelve las comidas de cuchara y productos como las castañas, calabazas, moniatos, caquis, las chirimoyas, etc. También comienza la temporada de la alcachofa, las setas y las verduras de hoja, como las acelgas, espinacas, puerros, coles. El mar también nos da su fruto, con peces de temporada, como el pez espada, la dorada, el besugo, el atún o el pulpo, rico en proteínas y bajo en calorías. Así es que aprovechemos y comamos productos de temporada, y mejor si son de nuestra tierra.
0: Cati, tu que t'agrada anar a fer una volta per sa plaça, bueno, el que queda de plaça,
1: sí,
0: que sempre serà igual, no vull ser malcriar, però el que queda
1: però
0: de plaça,
1: no,
0: o per ses botigues de barri, que tenim una o en els camins Castell, o per ses botiguetes, o per supermercados, tot el que tu li vulguis dir, aquestes superfícies comercials, i ja veus aquestes coses que apareixen, no? El que es diu molt bé, ses castanyes, els caquis, els munyacos,
1: sí, sí.
0: I això ja te fa pensar, no? Diu, acabat l'estiu i ja tenim,
1: sí,
0: tot això, no?
1: Sí, jo a la plaça, com sabeu, hi vaig fer 23 anys despatxant, i, bueno, just comença a final el que ara deien del torró i dels bunyols, nosaltres just acabaven les festes de la Mare de Déu de Gràcia, començaven els primers munyacos, començaven a cuir a Sant Lluís els primers munyacos, i eren, bueno, cosa que tot te ve gana quan t'ha de començar cosa nova. I la veritat és que sí, que ara hi ha molt de productes d'aquesta tardor que fan gana.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. I supos que penses, bueno, sembla que no pot ser, ja ha acabat l'estiu, que ja és història, sí, i comença a venir aquestes cosetes,
1: aquestes,
0: no?
1: Aquestes coses, i altres clatassants, i tot això.
0: Sí,
1: ara
0: veurem
1: si... I si ja hi penses, vas...
0: Te fa il·lusió, sí, no?
1: Ara hauria de ploure i... Bueno,
0: claro. Bueno, el que diten de so, no? El que diten de so, que encara és pres, no?
1: Sí,
0: per fer comptes?
1: Sí, això sí, però bueno, hauria de començar a banyar el camp, pastar... I...
0: Sí, perquè si no... Hòstia,
1: vas,
0: que...
1: vas per la carretera i ho veus sec, però...
0: Sí. I si però no, bé, ja saps que toca, no es tocarà menjar, que no passa res, però menjar de fora.
1: De fora. Sí, coses de fora. Però bueno,
0: bueno,
1: és el que feia.
0: Vinga, seguimos con los productos,
1: sí,
0: de
1: bueno,
0: temporada.
1: Sí, els productos he fet una entradeta. Bueno, destacaré algunos santos de este mes.
0: Venga.
1: El día 2 fue el día de los santos ángeles custodios. Hoy, día 4, es San Francisco de Asís.
0: Bueno.
1: El 7 será Nuestra Señora del Rosario. El 12, Nuestra Señora del Pilar. Y el 15, Santa Teresa de Jesús, entre otros. Algunas fiestas de nuestra geografía del mes de octubre. Decir que la Virgen del Rosario es la patrona oficial de la Unidad Militar de Emergencias, la UME. En España es protectora y patrona de numerosas localidades, destacando ciudades como A Coruña o Cádiz. Como he dicho, se celebra el 7 de octubre, día en el que se conmemora la histórica victoria cristiana en la Batalla de Lepanto, en 1571. Del 8 al 12 se celebrará el Mercado Cervantino de Alcalá de Henares. Actualmente es considerado el mercado temático de época más grande de Europa. Su historia está estrechamente ligada al orgullo de la ciudad, por la cuna de su ciudadano más ilustre, Miguel de Cervantes. Este mercado nació en 1998, coincidiendo en el tiempo con la declaración de Alcalá de Henares como ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Una festividad cultural orientada a conmemorar la partida bautismal del escritor, fechada el 9 de octubre de 1547. Lo que empezó como una pequeña feria para dinamizar el comercio local y el turismo, se transformó rápidamente. En lugar de replicar un mercado medieval genérico, el evento se centra específicamente en el siglo de oro español, siglo XVI y XVII. Esto permitió introducir personajes literarios como Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza y Dulcinea, paseando entre los visitantes. Tinc que dir, ara m'he deixat una coseta,
0: no,
1: que m'he deixat alguna cosa sobre San Francisco de Assís.
0: Vinga.
1: Quan ho tenia aquí, però...
0: No, passis pena.
1: Tinc un altre fuga, però
0: no,
1: bueno,
0: passis pena.
1: Tornarem un poc enrere.
0: Molt bé.
1: Mira, San Francisco de Assís, profundizando un poquito sobre San Francisco de Assís, diré que este año, lo que tú has comentado, pero bueno, que este año la Iglesia conmemora los 800 años de la muerte del santo, el 3 de octubre de 1226, a los 44 años, Es va morir molt jove, aquest sant. San Francisco de Asís fue un religioso y fraile católico italiano, fundador de la orden franciscana y símbolo de la pobreza extrema, la paz y el amor a la naturaleza. Junto a Santa Clara de Asís, impulsó la creación de la orden femenina de las Clarisas. Fue el precursor de los Belenes vivientes. En la Navidad de 1223 celebró en Greccio la primera representación viva del nacimiento de Jesús. Es patrón de los animales y la ecología, y también de los veterinarios. Aquí en Mahón, la parroquia de San Francisco de Asís ha celebrado su fiesta grande, la de su santo patrón.

0: fotos de la flor de azafrán. Y hoy me ha vuelto a atender muy amablemente. Gracias, Omar. Me comenta que es italiano, que se casó con una menorquina. Dice que en la isla de Cerdeña se cultiva el azafrán, se cultiva un azafrán de muy buena calidad y de un muy alto precio. Él pensó que Menorca no estaba tan lejos de Cerdeña y que también podría dar buen azafrán. Y así es que hace 12 años que lo siembran aquí, en el Lloc de Santa Margarita. Un trabajo artesanal, como he explicado antes, en el término de Mercadal. Me cuenta que se recoge a primera hora de la mañana, justo cuando el sol sale, porque es cuando está la flor, bueno, es cuando es el mejor momento. Cuando yo fui, vi que tenían un montón de flores en las cuales ya les habían quitado los estigmas. Yo, como curiosa que soy, le pregunté, ¿qué se hace con el montón de flores? Pues me cuenta que tienen abejas y que ellas aprovechan el polen y que de las flores sacan el néctar. Por lo tanto, también tienen miel buenísima. Con el azafrán también hacen queso, uno muy suave, el otro más curado. También lo usan para hacer gin y cerveza de dos tipos, de gusto. Y otra cosa, también cultivan camamilla de Menorca. Esto no lo sabía, me lo ha dicho ahora. Hoy en día solo son ellos y nadie más que cultiven azafrán aquí en Menorca. Me comentó que trabajan con cocinas muy importantes y que venden azafrán a dos chefs con estrellas Michelin. Si alguien no le conoce, lo podrán ver y degustar sus productos en la Feria del Queso de Mahón, los días 16, 17 y 18, que se expondrá en la Plaza de la Esplanada de Mahón. Él y otros muchos expositores. Espero que haga buen tiempo y que podamos ir a saludarlo. Yo iré a hablar con él. También en el mercadillo de Fornells, también está él presente todo el verano con él, en el mercadillo de Fornells. Ya sabéis, defender nuestros productos y consumirlos. Y doy las gracias a Omar Zola.
1: Bueno, pues Cati, també, a part del que no s'has comentat d'aquesta visita d'aquest amic teu, també no s'has tocat el tema de la fira del formatge, que si no m'equivoc ja són molts anys, que es fa molt, i que és una manera també de donar a conèixer aquests jocs on s'elaboren artesanalment els formatges, no?
0: Sí.
1: I fins i tot venen de fora, de la península.
0: Sí. O sigui, molt xulo, fa bon temps, seran 3 dies preciosos.
1: Que guapo, que per cert, no sé si te vaig contar una anècdota que no es va passar, que t'ho vaig dir, que vaig conèixer en el cuiner a Miquel Calent un any. Sí. Li vaig dir a ella, dic, anem a fer un guait perquè m'he enterat que...
0: A la fira dels formatges?
1: Sí, deu que fa d'això un any o dos.
0: És que bon menjador com ell, no n'hi ha cap, eh?
1: I estic a convidar per fer coses de cuina, i jo li vaig dir a ella, anem a fer una volta per l'esplanada, va ser una casualitat, sí. Dic, a veure si el vem, però no sabia ni quina hora actuava, perquè no trobem anar. I així és que veig unes barreres d'aquestes que posen per tancar, saps? Hi havia la carpa,
0: sí.
1: I veig un senyor un poc gras i de darrere,
0: sí.
1: I dic, això és ell. I li dic que ella no sé, ai, i com que jo ara he perdut la vergonya un poc, m'ha escapat ell, Miquel, i se va girar.
0: Sí,
1: i no es va saludar, és tal qual, eh?
0: És tal qual, i a més és molt proper, també,
1: Bueno, no es va saludar, li vaig dir que la companyera aquella, que és doctora, no sé què, dic, te fot canya.
0: Bueno, són el norte i el sud, el dia a la noche, eh?
1: Són nutricionista, tot
0: que és. Sí, nutricionista, jo sap molt.
1: Dic, se'n va a Pimpinela, dic, perquè...
0: Ell li posa allà tot el que cap i ella... Són molt bons.
1: No, però dic, i és tal qual, eh? Sí. Vull dir, davant la càmera, però s'ha de dir que...
0: Sí.
1: Una passada.
0: No,
1: de gent.
0: I a més, crec que xerra, o sigui... No sé com ho tenc que dir. Ell xerra de cuina, sap fer molt de cuina, sí. I després sembra... cultiva el seu, té els seus productes, vull dir, sí.
1: Una passada de persona.
0: És una
1: també.
0: Passada, sí.
1: Això de dir que ara, quan vas dir-ho del formatge, no sé si deu ser en el 2024, no que sé, que devia venir el 2025, va venir Miquel Calent, i
0: mira, m'agrada molt por ell.
1: És tal qual, eh? Sí. I no era una persona sinó molt propera a la gent.
0: Sí, ella és molt, saps? Molt campatxano, sí.
1: Ja, na Joana no d'un pollastre, mira. Ara que ve sopar, prest.
0: Ja, prest l'hora. Bueno, jo he dinat molt avui, eh? No sé si soparé. Bueno,
1: venga, me
0: sigo en Menorca, ¿eh? Segueix en Menorca. Venga. I Fornells. Este año, Fornells tendrá la primera edición de la Fira del Peix i de la Mà.
1: Ah, molt bé.
0: Se celebrará durante el fin de semana del 10 y el 11 de octubre. El objetivo es reivindicar la tradición pesquera del pueblo y acercar el producto de la mar a vecinos y visitantes y poner en valor la cultura marinera que forma parte de la cultura de Fornells. En el carrer de la mar se montarán las paradetas de los restaurantes participantes que ofrecerán diferentes tapas preparadas y elaboradas con pescado y al mismo tiempo que descubrir el producto local dar visibilidad al vínculo entre la pesca, la restauración y la gastronomía del pueblo. La fira contará con un amplio programa de actividades, como actuaciones musicales, demostraciones de cómo se cosen las redes y muchas cosas más. La Fira del Peix i de la Mà de Fornells nace con vocación de continuidad y con la voluntad de consolidarse como una nueva cita en el calendario de actividades en Fornells. Así que apoyemos esta nueva iniciativa que recordamos, será los días 10 y 11 de octubre.
1: Serà la setmana que ve, aquesta pròxima setmana, això.
0: Jo sé que una de les actuacions musicals seran a Joana Pons i les guitarres. No sé més quines, però oh, ella la sé. Serà dia 11, això sí.
1: Això és, això la setmana que ve.
0: Sí, sí.
1: Que per cert, que Cati, Mira per on fa uno en aquest antic poble de pescadors, que és Fornells. O sigui, una passada,
0: però
1: no?
0: Això, jo ho veig una bona iniciativa, perquè és el que deim, totes aquestes coses
1: donar a conèixer el poble.
0: Són bones, fomenten el nostre, el d'aquí, i tot això de fires i és el nom, però és la primera, però el que han de fer és anar-hi, activar-ho, ajudar a que sigui l'any que ve la segona,
1: claro,
0: que puguem dinar moltes després
1: claro
0: de... Sí, jo ho veig bé.
1: Mira, Cati...
0: A més, Fornells és un poble preciós, de vora la mà, i penso que pot donar suc.
1: Cati, ara tenim un petit poema que ha començat a xerrar de pescadors i de peixos, i mira qui ve. I la mà! Que, per cert, hombre, estic molt content d'aquest homenatge que se fa a la gent de la mà,
0: sí,
1: perquè jo sempre me van ensenyar que la mà no té amics, no, però que aquesta gent se juga sa vida cada dia que surten a fer el que fan,
0: a
1: pescar.
0: A sortir a fanejar, sí.
1: Per tant,
0: ara avui en dia ja n'hi queda poca de gent de la mà, i a més tenen les barques més bones, tot, però anys enrere...
1: Sí.
0: Pues, se la jugava molt. La Joana té la cançó de Recordant un pescadors, que és lletra a lletra, tota del principi al final, conta la història d'aquests 6 pescadors, un d'ells era fillet, era menor,
1: sí,
0: que és el darrer que es va morir ara l'any passat, i bueno, és tal qual com va passar, vull dir que... I pensar que van durar una setmana dins la barca a la deriva és un poc...
1: I on van arribar?
0: I van ser el mateix.
1: Van arribar al
0: gent. I mira, i es van salvar. És molt guapa aquesta cançó. Cada vegada que la sent m'emociona molt.
1: Pues que content que estic d'aquest homenatge que se farà a Fornells i a la gent de la mà i als nostres pescadors. I per què no, també, perquè és una manera també de que la gent s'engresqui menjant peix. Que menjant
0: sí
1: molta carn i no menjant peix,
0: sí,
1: i això no pot ser.
0: I crec, a veure, la gent diu, és que el peix està molt car.
1: Bueno.
0: Sí, però cada temporada té el seu peix. Cada temporada té el seu peix. I també hauríem d'aprendre a no voler menjar un peix o una... marís, que no és el temps, o el que sigui, i pues, consumir coses de temporada i de temps.
1: Efectivament. Que per cert, no sé si has vist el diari avui, que ha sortit una notícia que avui ha fet la broma, que tornarem a temps enrere, però està bé que se faci, que és que diuen que enguany pujaran els preus de sopars de Nadal d'empresa. Jo he fet la broma, dic que més d'un muntarà la festa que seva, com se feia antigament.
0: Sí.
1: Això d'anar a menjar fora és un poc difícil avui en dia, no?
0: Sí.
1: Tornaran a fer el que feien, un
0: durà... Un poc cada cop, un poc cada un, i se'ls trobaran, sí.
1: Claro, tornem a...
0: Vai, però bueno, també estaran plens els restaurants,
1: sí,
0: perquè
1: això ha vist avui,
0: la gent
1: que
0: es volia ensany, és empresa, i ho volen fer,
1: clar,
0: i bueno, ja veurem.
1: Bueno, si no són durar una cosa és altra.
0: Som.
1: Molt bé.
0: I ara me falta un trosset petitó. Sí. És molt poquet perquè no sé massa d'aquesta, però el 24 i el 25 d'octubre en Alaior també tindrà la fireta, tindrà lugar la fireta de tardor, que també és un entrañable mercado enfocado en los productos de otoño, repostería de todos los santos y alimentación artesana. I ara, si trobes, si te sembla bé, podrien posar a xerrar o el que sigui, obrir el telèfon o una estoneta.
1: Sí, tinc un parell de coses
0: si
1: que van
0: volen,
1: a te.
0: Això mateix, per si volen qualcú...
1: Cati, la primera pregunta. Ix. Tu que vés de família conservadora de tradicions, perquè ho has demostrat moltes vegades, cosa que avui en dia és un poc difícil perquè, bueno, es tens a embaratar, però hi ha gent com nosaltres que encara no fem el que ens van ensenyar que nostra. Quan tu passes per una panaderia, no diràs nom perquè no podem fer propaganda, però bueno, donaré una pista, té nom de dona.
0: Quasi.
1: I no es passa com a nosaltres, van anar a fer un cafè i van acabar veient punyols. Bueno, t'ho diré després. Sona el telèfon, vinga, supos que deu ser per donar-se benvinguda a la nostra Cati, que és molt grossa. Bona nit.
2: Hola, bona nit, bon que vespre.
1: Mira, Nesgar, Nesgar Torres.
0: Bon que vespre.
2: Bon que vespre. Bueno, pues, que vos esteu escoltant. Fa una estona que vos... No he sentit al principi, però no sé, tal vegada era les 5:15, quan han posat la ràdio, saps?
1: Sí.
2: I bé, bé, suposo que ho saps, però nosaltres érem prop de l'O, que hem anat d'excursió i això, i te sentíem per la ràdio perfectament des del cotxe.
0: Mira.
1: Bueno.
0: Que bé.
2: Per això, dic, ara li diré, perquè, home, sabem que per internet ens poden escoltar de pertot.
1: Però antes no.
2: Però que estem analògic, no sé, devien ser a prop de l'O.
1: Pues ara tinc un problema, saps quin?
2: Quin?
1: Que no podem contar xistes de...
2: Sí.
1: Perquè quan venia en Sebastià a fer la broma, que te puc contar un xiste de gent de l'O. El diré que censurar, canviaràs nom del poble i ja està.
2: I jo, nosaltres érem per allà d'excursió, que passejaven i som el cotxe i te sentíem.
1: Que guapo.
2: Posarem en Santi i quan agafis antena, pues agafarà.
1: Sí. Claro.
2: Jo crec que eren... Sí, havien passat el do o una cosa així, sí.
1: Pues ha estat una alegria, mira.
2: Oh, pues m'ha sorprès perquè dic, sí que arribam fora avui, a lo millor és el temps, que fa bon
0: sí.
2: temps.
0: Sí, sí.
1: I tant. Això ha estat Sant Francesc, no ha fet la cordonada, sí, però ha fet.
2: També.
1: Molt bé, és que... Què te contes? Bueno, una Cati avui vuelve a casa, antes de Navidad.
2: Sí, també molt content, fa uns dies que me la vaig trobar.
0: Us van trobar, sí, us van trobar. Bueno, sí. Gràcies, Edgar.
2: I, bueno, molt content de que tornis aquí. Bé. Això és bona senyal.
0: Bona senyal,
2: per
0: clar, tothom. Que sí. Clar que sí.
1: Claro.
2: Per tothom, tant per nosaltres com per tu, com per...
0: Sí, moltes gràcies.
2: I sí, sí. Bé, pues sempre mos alegrava molt sentir-te, però avui, no sé, és un poc més especial,
0: aquest
2: no?
0: Aquest mes, després d'aquest temps, però bé, bueno, sí.
1: Claro que sí.
0: Moltes gràcies.
1: Que... Tu pensa que després de la tormenta has sortit sol, som, perquè no, mai no ha plogut molt, però bueno, sortir més et sol que
0: se trobi. Més a fer quatre llans i trons.
2: Clar que sí. Bueno, saludar també a tothom que hem sentit que t'ha telefonat, na Marga, en Diego, na Vanessa, en Nanis,
1: sí.
2: I també coincideix que amb en Nanis que... M'agrada molt el senyor Barceló.
1: Sí.
3: Un beso molt fort de part meva per na Cati i per vosaltres.
0: Moltes gràcies, guapa. Una abraçada també per vosaltres. Gràcies.
2: Ja m'he dit que no volia deixar passar l'ocasió de saludar na Cati. També.
0: Gràcies, guapa.
1: Moltes gràcies. Que, que tenim una audiència que sou molt grans. Sí. Sou molt grans, tots.
0: Sí, que és
2: bé. Bueno, cadascú fa... un trosset de lo seu, no?
1: Sí, però es dia que no pot ser, senyora, eh?
2: Clar que sí.
1: El dia que no se senten aquestes veus amigues, senyora, sé que no és possible sempre, però bo,
2: ja,
1: senyora.
2: Ja, a vegades és un poc... Nosaltres escoltam, el que passa que a vegades o fas cosa, és el que té la ràdio. La ràdio
1: claro.
2: No és igual que la tele. La tele,
1: tele,
2: si te la mires o si sí. de so, has d'estar allà davant.
0: Sí, som aquí.
2: Però la ràdio, no sé, o jo me passa, vas amb el cotxe, o ara mateix som a casa nostra i fem... i aclarim coses, aclarim armaris i aclarim coses, i clar... i quan te'n dones compte, tu vas sentint, i quan te'n dones compte, pum, són les 9, diu, ah, ara ja no me dóna temps de telefonar.
4: Sí, sí que vas.
1: Beníssim.
2: Però és una cosa que... L'altre dia no sé qui... Crec que era el programa de Nenini, o no sé, també ho vaig sentir que ho deien, que la ràdio no estorba, no fa nom.
1: No.
2: I és bé.
1: És per la cuina, sí.
2: I allò que vas sentint, però a la vegada que escoltes el programa i tot, pots anar fent coses,
1: claro.
2: I no deixes d'estar atent tampoc. No,
4: jo penso que fa molta companyia a la ràdio.
2: Sí.
4: T'has posat i el que dius sí, tu, sí, jo sí. També el dematí, fas per aquí, per allà i la ràdio va.
1: Claro.
2: Sí, vas faguent i... Sí.
1: Jo també m'he convertit més de ràdio que de tele. A tele no puedo. Segur que cosa
2: no puc. Hombre, la tele, educatés que t'has de seure a mirar tele.
4: Sí.
1: Bueno, venir.
2: Jo que sé, nosaltres a vegades, no sé, sí, després de dinar o mentre dines veure les notícies qualque dia o sí. Però si de so, clar, si fas cosa, ja l'atures, perquè no
1: claro.
2: Te perds
4: sí,
2: la meitat del programa.
4: Sí.
1: I tant.
2: I la ràdio no passa sol, la ràdio tu la vas escoltant
1: beníssim.
2: I no perds el fil del programa i vas fent coses.
1: Beníssim.
2: O vas amb el cotxe, jo amb el cotxe sempre la duia.
1: Beníssim, beníssim.
2: Pues... I bueno, també te volia dir això, que som també fan del senyor Barceló. Jo ja el record quan donaves temps a Televisió Espanyola en el informatiu balear. Sempre m'havia cridat l'atenció, no sé, per la seva manera de en ses dites i els refranys i tot això.
1: Sí.
2: I després vaig tenir la sort de conèixer el Do, perquè una temporada va venir bastant a donar unes conferències, unes xarles, va venir al Centre de Cultura.
1: M'acosta.
2: Durant no sé, un parell d'anys o tres va venir, i no sé si encara el president era el senyor Pinto, i bueno, jo saps que sempre he estat per al Centre de Cultura fent coses i això, i me'n record que preparaven aquestes conferències i ell venia, de fet crec que perquè nostre, mon pare crec que li va demanar un autògraf o una firma o el que sigui, me'l van fer una foto i,
1: molt bé.
2: I tinc molt bon record d'aquest senyor perquè, no sé, va ser molt agradable i molt entranyable sempre que venia.
1: Clar.
2: Va venir durant uns mesos bastant seguit a fer unes xarles, unes conferències de coses de la meteorologia i de refranys i dites populars i sí,
1: me'n recordo.
2: Va ser molt interessant en el Centre de Cultura.
1: Molt bé.
2: I, bueno, sempre té molt bon record i ara, pues, m'alegra que el tinguis tu de col·laborador. Sempre has tingut molt bons col·laboradors i no sé qui te dones contactes, però tens molt bons.
1: Pues m'acabes de llegir la cartilla.
4: Em troba tot, sí.
1: A raïs d'aquestes visites al castell va arribar a les meves mans el telèfon del senyor Barceló i un dia el tenia guardat per una carpeta de telèfonos i vaig dir, hoy me voy a atrever a hablar con él. I vaig ficar en els contactes del mòbil, li vaig dir que sigui el que no vulgui. Vaig enviar un WhatsApp, li vaig dir que estaven en una visora, de que no ho sentien per internet i també tal, i vaig pensar, no m'ho dirà ara. I me va contestar.
4: Oh,
1: sí. I van començar amb un dia sí, un altre dia, i mira, i també, no sé què fa estona també que col·labora amb mi,
2: sí.
1: I de tant en tant el cridam. Està content,
2: sí,
1: està content. No
2: I doncs, pues, això, que molt content de sentir els programes i de sempre de tot el que mos fas. I animar la gent per aquest concurs de la setmana que ve.
1: Claro.
2: Sí, sí.
1: Vale.
4: Sí, això és principal, que participin. He sentit en Santi, sí. Més de més prest, que ha dit que almenys dues persones. Digo, això no.
1: No, dues persones.
4: Dues no, 22, com a mi.
1: No, però dues persones que van venir, que van ser valentes el mes de maig.
4: Però enguany,
1: en ses pastes.
4: Ara
2: aquesta vegada...
4: N'han de tenir molts, eh?
2: Aquesta vegada s'ha d'animar més.
1: Mentira. Vinga, 22. Ni que braça passa.
2: A més, els bunyols és el que tu dius, se poden fer de moltes maneres.
1: Claro.
2: I de, bueno, després el jurat dirà una cosa o l'altra, no? Però que potser no fa falta que siguin els clàssics.
1: Claro.
4: No, mentre, no, el que no, dit, mentre que siguin fets no? a casa, que no
1: claro,
4: siguin comprats,
1: claro,
4: pues
1: claro.
4: Això...
2: No, perquè si no seria molt fàcil.
4: Per això.
1: Hombre.
4: No, és que no són bons... Bueno, no
1: és que
4: són bons, no.
1: Veure,
4: no són tan bons, no, com
1: una persona que m'ho va demanar, ja. Una persona m'ho va demanar, que te puc comprar, dic, no. Senyora, saps fer trampes, eh?
4: No, no, se nota quan són comprats, eh? Se nota.
2: Sí, sí, sí, se nota.
4: El jurat serà molt selectiu amb això.
1: Hombre, el jurat t'hauràs pitu i mostraràs la tarjeta roja.
2: Sí, que se nota.
4: No, però se poden fer de la manera que vulguin, com ha dit
1: clar,
4: en Santi, amb mel, sí, en sucre, de
1: que vulguin, la presentació de mel, o sigui que sí.
4: Però bunyols de
1: clar,
4: tots sants.
1: Que no, tu és que jo li vaig fer la broma a aquesta persona que m'ha dit si se podien fer comprar, dic, escolti, però que es premina per vostè, a mi per la botiga.
2: Sí, clar, és clar, no? Per la fàbrica que els ha fet. O pues,
1: sí, clar. Sí, claro, ja,
4: no, no, fets a
1: que també se mereixen un premi, però bueno, no és lo mismo.
4: No.
1: Jo sí, vull coses fetes de mà, tradicional. Bueno.
2: Sí, que almenys hagin fet una estona dins la cuina. Més que res per, pues, per estar dins la cuina i perquè molta pues gent sí. Comparteix. Perquè, bueno, jo ho veig a casa nostra,
1: claro.
2: quan a Melissa o
1: sol, sí, que
2: feia que cosa, que pues sense... Joia també participa
4: mateix, sí.
2: I fer la pasta o veure clar. Sol, veure allò. Lògicament, el moment d'esforn i el moment de fregir-los o el que sigui, depèn del que fais, ho fas tu. Però ells, pues, els irà a participar. I fer...
1: claro.
4: Si no record malament, les canyetes de Setmana
1: fer...
4: Santa, que no els va fer en Cristian.
1: En Cristian.
4: En sa mare.
1: I va venir després a rector en Joan, a Miguel Ángel de Sapalda.
4: Però
1: vull,
4: vaja, no es dic, ho va fer,
1: sí.
4: El fiet,
1: I
4: va
1: també,
4: ajudar, claro, dic, és molt guapo,
1: que és el que volem.
2: Si
1: sí.
2: Els agrada, doncs pues, és moment de pastar
4: clar,
2: o el moment
4: clar.
2: De...
1: Claro, que també és una manera de preparar-ho, no?
4: Que clar,
1: també...
4: que sí. Clar que sí.
1: Idò,
4: bueno,
1: sí,
4: pues
1: hay que animar a tot el món.
2: Clar que sí.
1: Vale.
2: Sí, perquè després diuen que el poble fa poca cosa i això, pues, no, per una no. Vegada que feim cosa
4: pues... Sí,
1: molt bé, Edgar, gràcies per aquest comentari i per aquests ànims.
4: Oh,
2: vinga,
4: moltes gràcies, saludos,
2: no, gràcies a vosaltres i vos seguim escoltant perquè avui me fa l'efecte que fareu una estoneta més.
4: Bueno, no frisarem, eh?
1: Una abraçada. Però me teniu que avisar en temps perquè tenia que dur el termo de cafè.
2: Sí. Jo,
1: ara passi bé.
2: Jo també és una de les coses que m'alegra quan sent na Cati. I ara avui m'ho ha dit na Melissa, diu, sí, ja na Cati faran una estoneta més. Dic, sí, segurament.
4: Bueno, no frisarem tant.
1: Una abraçada.
4: Vinga, gràcies.
1: Adéu.
4: Adéu.
1: Bueno, està Nesgar Torres Gelabert, seva dona, na Melissa, que te dona la benvinguda i anava amb una segona cridada. Bueno, això és històric, eh?
4: Sí.
1: Que te cridin en directe
4: sí,
1: poques
4: sempre,
1: vegades.
4: Jo sempre rai, i dic, pot ser, tampoc, dic, hem de participar un poc.
1: Hola, bona nit.
5: Bona nit a tots dos.
1: Hombre, na Juana bona. Plaça, que no m'havia cridat
4: bona
1: encara.
4: Bona nit.
1: He pensat, na Juana Plaça deu ser xina.
5: No, també ha de fer la volta.
4: Ai, molt bé.
5: Si estic passejant perquè em sento que camina.
1: Ah, però jo he fet la broma, digo, vine, Magira, dic, que el millor deu ser xina.
5: Com cada diumenge t'esperi, no vens?
4: Ai.
1: Sí, ara he fallat un parell, però bueno, ara ja això s'acaba, ja, perquè si no, no cobraré.
5: I el dimarts tampoc.
1: Sí.
5: I el dimarts tampoc.
1: Tornarem a arrencar, si Déu vol, però...
5: Bé, jo és que ve, però normalment no surt.
1: Sí.
5: Però el diumenge ja m'ha sortit. Un poc.
1: Sí.
5: Que vull fer la bufeta de vestit.
1: Vostè que ha vist perquè... mai la sarsuela de foc i fum?
5: No.
1: De Ciutadella? La sarsuela de foc i
5: no,
1: fum de
5: sí,
1: Ciutadella?
5: No.
1: Que hi ha un tros de setzena que surten dos guàrdies civils i s'enduen un, però ja me'n faran igual. Me van dir, si no fa ràdio, però ja també anem a cercar.
5: Ai, que bo.
1: I seran com és de foc i fum, que se l'enduen.
4: Se l'enduen.
1: Se carabina.
5: Jo he vingut a les 6 i mig ja, i una estona com us escolt.
1: Sí.
5: Però me xivava molt, us escoltava, xivava
1: sí,
5: molt.
1: Claro.
5: Ja, com he dit, perquè no t'ho fulani.
1: Sí, pues molta gràcia, Juana, per les escoltes.
5: Ai, estic molt fòrica, però bueno.
1: A veure, com que caramelo d'aquells de mel o d'eucaliptus.
5: No, no puc menjar massa.
1: Ah, no pot.
4: Bueno.
5: Ara m'ho tenc que anar tot.
4: Un poquet de te, de te. Un poquet de te, de tomillo, de tem. Nosaltres que tenim el tem tan bo. També és bo.
1: Però, Juana, en tots els respectes cap a vostè... però ara ve mala època per llevar la cosa, perquè jo li he fet la broma a Vanessa quan m'ha cridat Iana Marga Lombard, de que ara no s'ataquen amb el bunyol, no s'ataquen amb el torró, i tu com ho quieres dejar coses?
5: Tot això, que em menjaré massa. Tot això, que ja ho saps, Lluís, ho deu saber.
1: Sí, però bueno, però vull dir que si va si cocú...
5: Compraré fet, perquè no faré res.
1: Bueno, però vull dir que...
5: Perquè no fas res de cuidar,
1: claro,
5: tot fet.
1: Però potser té qualque visita i li poden dur això i vostè no atura, tampoc.
5: Bé, jo també qualque xutxeria també me la compro.
1: Claro.
4: Clar, que sí, claro. Us han de donar qualque gustet.
1: Que no falti.
5: Perquè Juana, el que no puc menjar segons què, perquè me fa al·lèrgia.
1: Clar, això bueno. Sí.
5: Dic bueno. Plàtanos, de fruita poca.
1: És una pena. Bueno, poc a poc, Juana, no
5: us alegro. I avui m'ataca la lèsia, però bueno, he sortit igual, dic, jo no puc estar tant aquí dit.
1: Claro que no, va. Aprofita.
5: Va, molt bé,
1: una abraçada, adéu, gràcies.
4: Una abraçada.
1: Gràcies, Juana. Adéu.
4: Adéu, gràcies.
1: Pues sí, Cati, que sí, que... Bueno, arrencant motors.
4: Ja?
1: Arrencant motors. Bueno, una altra cridada. Bona nit.
6: Molt bona nit, guapo meu.
4: Bueno, quin piropo.
6: Ara i xat en Santi Quadros.
1: Però no sé qui és.
6: Pues mira, jo te diré que t'estic escoltant des de Granada.
4: Ah! Ja t'ho he dit que t'ho
1: dirien. Ara sí, ara.
4: Ja t'ho he dit que t'ho dirien, que haurien d'obrir telèfon.
1: De Granada.
4: Hola, guapa, com estàs?
6: Que sapigueu, molt bé. Molt de gust escoltar-te xerrar. Que és molt guapo.
4: Ara me faràs plorar.
6: Ai, ja, mira, li he dit a ses fietes, avui xerrarem amb sa iaia Cati per sa ràdio. Avui sentirem a sa iaia Cati. Des de Granada te'n sentim.
4: Pues estic molt contenta, mira, que he pensat, no sé si podrà, dic, però me fa molta il·lusió, la veritat.
6: Ho he intentat, el que tenim és la línia desbordada 14 vegades, he telefonat.
1: Compte, bé, que jo tenia el telèfon obert, però després a les 6 he tingut una connexió amb un senyor de Porreres, que és en Joan Barceló, el senyor que hi de...
6: Sí,
1: i després sí. Cati ha vingut. Que era antes de la xec que has vingut,
4: sí,
1: i després ja han tingut el telèfon tancat una estona fins que ja m'ha donat nom, perquè bueno, tenia moltes coses.
6: Jo t'he escoltat a tu des de les 4 que has començat, sí,
1: a les 4,
6: fins no? Les 5 i quart t'he escoltat, i després Nacati m'ha dit que sobre les 6 i mitja partiria cap a Castell, i dic, pues, si us pugui me connectaré una altra vegada a la ràdio.
1: Sí.
6: I hombre...
4: Estic molt contenta i, bueno, i un beso molt fort a les fietes, que he pes molt també elles i a tu.
6: Heu xerrat d'una cosa, que les fietes fa estona com ho demanen, perquè des d'aquí som aquí a Andalusia, no menjant el mateix, i fan, mamà, com menjarem bunyols? Ah. I l'altre dia me vaig connectar a Tiberis i vaig treure la recepta,
1: sí,
6: perquè no me'n recordava de
1: pa.
6: I li dic a les fietes, no passeu pena, que per tot el xans en guany menjareu
4: bunyols.
6: Des de Granada els bunyols menorquins.
4: Clar que sí, molt bé.
1: Claro que sí. Pues bé, jo vaig descobrir moltes coses amb això que dius d'Estiberis, perquè me va sortir les canyetes de sobrassada, els panets de morts, que era una cosa molt antiga.
6: Sí, saps qui m'ha estat el fai meu, Santi? Que jo vaig fer feina de quan era molt joveneta de fornera en el forn de Can Rabassa.
1: Conta.
6: I jo me'n sabia moltes receptes, però les sabia de cap i no les vaig apuntar mai.
1: Conta.
6: Ja.
1: Pues allà,
6: ja ser...
1: allà en Antoni Joaneda, jo el vaig conèixer, aquest senyor que està en cosa d'hotels i restaurants, i aquest senyor sí. És qui va fer-ho de Fray Roger. I toca aquest tema de les receptes antigues, i deia que aquesta associació defensa les receptes de les àvies, tot això, i surten coses,
6: sí.
1: No? Coca de iogurt, coca pesada, i totes aquestes coses que no s'atenen.
6: Les coques en roes que feia la meva àvia.
4: Sí.
6: Jo és que tenc els receptaris de la mamà i de l'àvia.
1: Compte.
6: Jo encara tinc sort perquè tinc coses molt... I a més, te puc dir que tinc els moldres de formatjades de l'àvia. sàvia. I has de fer mocarrons de Ciutadella, tots els moldos aquells antics, sí. Tot això ho tinc aquí a Granada. O sigui que les recetes menorquines sí. Han vingut fins aquí.
4: Pues mira, escolta, ara pues... sí, a poc a poc, i les fietes si t'ajuden, és el que estem nosaltres veient, que és el més guapo.
1: Que no se té que perdre, i sobretot és que vespre que molta gent no sap què té que fer, doncs a l'inconet sent això, no? Ara perquè toca fer bunyols, un altre dia fas pastissets...
4: Sí, el mateix, clar que sí.
1: Claro. Molt bé, doncs no sap...
6: Digui.
1: No, que no me fa molta il·lusió sentir-te, perquè en Cati ho havia comentat. En Cati no sé si te vol dir alguna cosa, ja està emocionada.
4: Bueno, jo m'he quedat emocionada, ja m'ho sé. Sí, perquè, bueno, me feia il·lusió, però dic que potser no pot o no... Però
6: sí, el que la línia vostra sempre va saturada, sí. Tenim un gran programa i molta bueno. Gent vol xerrar amb altres i és complicat a vegades poder connectar. Sí. I una cosa, Santi, que quan has començat el programa has repassat moltes festes de tot Espanya, te'n recordes que dia 28 de febrer és dia d'Andalusia.
4: Sí.
1: Sí,
6: sí, però... Que aquesta...
4: Però escolta, escolta, Anabel, nosaltres reiam sobre el mes que ve, és més que en Trump. Jo per això t'he fet el comentari, no t'entenia.
6: Ah, vale, vale.
4: Perquè, dic,
1: ara estem a l'octubre,
4: sí,
1: per això...
4: Sí, perquè nosaltres vam ratllar de la festa d'Andalusia, jo precisament havia ratllat amb el president sí, i tot, sí. I van nombrar coses del que feien, i cada any fan una festa en el teatre. I això, però, és mes de febrer, i clar, jo m'he estranyat, dic... I li he dit, sí. Ell m'ha dit això, dic, que raro, dic,
1: sí.
4: I no ho han entès.
1: Han xerrat de...
6: Vale, és de... el que no havia entès jo, vale.
1: S'octubre, i més que res, un dels temes que han tocat ha estat el tema del 12 d'octubre, no?
4: Sí.
1: Pilars, sí. El Guàrdia Civil cosa. I tot això,
4: bueno,
1: no?
4: Bueno, les festes i...
6: Sí que és veritat que tenc que dir que jo que he viscut, bueno, que som de Menorca, que he viscut allà sempre i he viscut les festes de Menorca, viure festes a Península, és que són... Són totalment diferents, és una passada a veure-lo,
1: Clar, sí. I són més grosses, sí. Fan més hores, fan més coseta.
6: Clar, no té res a veure, no té res a veure, però hi ha tradicions de menorquines que són inolvidables.
1: Ja, claro que sí, claro que sí.
6: Bueno, una abraçada molt grossa.
4: Vinga,
6: molt.
4: Una abraçada, i ara ja sé que tenc un corresponsal a Granada, per quan hi hagi qualque festa o qualque cosa del mes que vengui, pues... Ja tindrà informació.
6: No problema.
4: Vale?
6: Com vulguis.
1: Una abraçada.
4: Adéu. Un beso molt fort per ses tres.
1: Adéu.
6: Gràcies. Una abraçada.
4: Adéu. Adéu.
1: Bueno, Cati...
4: És de Granada,
1: Un que més per motiu,
4: Sí. Sí. Jo no l'havia coneguda tot d'una, no?
1: Jo tampoc. Però quan m'ha dit allò, era guapo.
4: El telèfon, sabeu, canvia i no l'havia
1: claro.
4: Coneguda, però...
1: Bueno, Cati, quin començament de temporada, no?
4: Va anar molt bé, bueno, va molt bé, va molt bé, sí, sí, sí.
1: Molt bé.
4: Sí, la veritat és que sí.
1: Beníssim. Doncs
4: pues mira, ja sabré que si hi ha qualque festa per allà que no sapi, jo tinc corresponsals per Ciutadella, per
1: claro.
4: Qualque poble, i...
1: Claro que sí.
4: Clar, has de donar un poquet de claro. Qualque... Has d'estirar de qualque banda per saber alguna més.
1: Beníssim. Cati, a veure, han tingut cridades, seguim amb el telèfon obert o pots seguir en coses teves o seguim amb més temes, amb més temes,
4: soneta,
1: amb més temes.
4: I si no frissam, com diu-ne.
1: I amb més temes?
4: Tenc un poquet més, però no tenc gaire, però puc seguir.
1: Vale.
4: Si cas pots deixar obert i si
1: vale.
4: Puc, vol cridar.
1: Vale.
4: Vinga, com han dit, també seguim amb el mes d'octubre, no? El 12 d'octubre, com tots sabemos, és la fiesta del Pilar i el dia de la Hispanidad. És fiesta nacional. El 12 de octubre en Zaragoza es la festividad más importante de Aragón. Este día se honra a la Virgen del Pilar, patrona de la ciudad. La historia se remonta al año 40 después de Cristo. Cuentan que la Virgen María, antes de su asunción y cuando aún vivía en Jerusalén, se apareció al apóstol Santiago, el mayor, a orillas del río Ebro. Según la fe católica, la Virgen le entregó una columna de jaspe como testimonio de su visita y le pidió que edificara un templo en ese lugar. Esta columna es la que sostiene la pequeña talla barroca de la Virgen dentro de la actual Catedral Basílica del Pilar. Las fiestas patronales comenzaron a regularse de forma oficial a partir del siglo XVII, consolidando el 12 de octubre como la fecha central de las celebraciones. La ofrenda de flores es el acto central y más multitudinario de las fiestas. Desde primeras horas de la mañana del 12
0: cientos de miles de personas vestidas con sus trajes regionales de Aragón y de otras partes de España desfilan ante la Virgen para ofrecerle sus ramos. La imagen de la Virgen mide más de 3 metros, con su corona y su manto. Es una impresionante montaña de miles de flores que pesa alrededor de 40 toneladas. La Jota Aragonesa inunda Zaragoza durante todo el Día del Pilar. En la tarde-noche del 13 de octubre se celebra una de las procesiones más singulares de España, el Rosario de Cristal, donde se sustituye las tradicionales velas por faroles de cristal policromado, que representan los misterios del Rosario, iluminando el casco histórico de la ciudad en una procesión llena de arte, religiosidad y silencio. También el día 13, pero al mediodía, se realiza la ofrenda de frutos en un desfile, donde las casas regionales afincadas en Aragón ofrecen a la Virgen alimentos y productos típicos. Y posteriormente, todos los frutos recogidos se donan a comedores sociales de la ciudad. Tampoco pueden faltar los gigantes y cabezudos que recorren los barrios de la ciudad durante toda la semana de fiestas. Son personajes históricos locales y figuras populares como el mohico, el boticario o la forana, que persiguen alegremente a los niños al ritmo de la música. El 12 de octubre también se celebra el Día de la Hispanidad. Tiene su origen histórico en la conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Fue en 1892 la primera vez que se declaró día festivo en España, en 1918, a comienzos del siglo XX. Se impulsó la denominación del Día de la Raza para estrechar lazos entre España e Hispanoamérica. Se convirtió en ley bajo el reinado de Alfonso XIII y fue en 1958 cuando cambió a Día de la Hispanidad. Al final, en 1987, con la consolidación de la democracia, se declaró fiesta nacional en España. El acto central de esta fiesta es el tradicional desfile militar en Madrid, presidido por el Rey de España, la Familia Real y los representantes de los poderes públicos. Así es que la fecha coincide con la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza y estrechamente vinculada a la hispanidad.
1: Una pregunta, Cati. A veure, Cristóbal Colón, que he sentit moltes coses sobre ell, diuen que va ser almirant, va ser virrei, sabia de cartes, de navegació, però hem sentit molt de coses amb aquest, és un personatge que se xerrà molt d'ell, que sabem que els seus restos descansen a la catedral de Sevilla, però hi ha moltes coses que s'han dit d'ell, com per exemple que l'apellido Colom pot ser valencià, hi ha gent que diu que afirma que és valencià, se van dir que era mallorquí, ella diu que és genovès, que era italià... Tu què trobes?
4: No ho sé, però...
1: Però què trobes? És un enigma, sí. Aquest home? Perquè a Estitó sembla que volien treure restos per fer unes proves, com van fer amb el Greco també, que aquest senyor feia molt d'anys que era mort, i bueno... I
4: no ho sé, jo hi ha coses que cada un ho vol del seu ciutat o del seu poble... Però a vegades crec que hi ha coses males d'acabada.
1: Sí, però per comptar tant, jo no sé si és que fa que va morir, però aquest senyor també no deu tenir ja moltes coses, bueno, perquè tant de segles...
4: Va descobrir Amèrica en l'any 492, estem en el 2000.
1: Sí, vull dir... perquè a vegades quan han sortit personatges assassins que treuen arrestos, pues te quedes un poc simpatant, no? Però ara no fa res van treure Sant Isidro Labrador, que com Estea, Santa Teresa de Jesús, i penses amb els anys que fa, amb els segles que fa, sí, que va morir, pràcticament no tenen res.
4: No,
1: o
4: no,
1: tenen el que tenen, saps? I penses,
4: sí,
1: és molt mal de fer avui en dia un cos
4: treure
1: de tant,
4: bueno,
1: de segles, fer proves, no?
4: Els forenses aquests i gent d'aquesta treuen ADN de
1: tots els ossos,
4: però sembla mentida, sembla impossible.
1: Sí. curiós, eh?
4: Sí.
1: És curiós, però bueno. Però bueno, també que és un misteri, no? Cristóbal Colón, sí. Si era mallorquí, si era català, si era mallorquí, si era valencià. Puesto, sí. Genovès.
4: Sí.
1: Valencià. Molt bé. Sí, molt bé. Sí, sí, sí. I el de la Virgen del Pilar has estat a Saragossa, no?
4: No, Saragossa no. Bé, jo no he rodat massa, no, però a Saragossa no...
1: Però t'agradaria anar a veure
4: m'agradaria anar a Saragossa, perquè veus que és una ciutat guapa, preciosa.
1: Mira, i a la Basílica,
4: sí, claro.
1: No? A veure la Pilaric.
4: Claro, però jo m'agrada molt anar a les catedrals i veure els... Com se diuen això? Els claustros de... Ara fa estona, ara fa 2 anys que no he anat amb la meva cosina de Bilbao, que és sense que... solien fer qualque escapadeta, però bueno, espero que tornar-les a reagafar, perquè amb ella ens agradava el mateix i ens agradava molt anar a veure això, pues, claustres i les catedrals, i, sí, sí, i veure les diferents ciutats. Però a Saragossa no hi he estat, jo no hi he estat cap vegada, sí que m'agradaria, sí. Però bueno, arribarà un dia, espero que arribi.
1: Molt bé. Bueno, mira, a Xerant del Pilar apareix això, mira, escolta això. Si sale bien.

0: gràcies.
1: Bueno, què t'ha semblat, eh?
0: Són molt guapes. Crec que les jotes dedicades a la Virgen del Pilar, crec que els canten amb el cor d'una manera. Bé, jo crec que tot s'ha de cantar amb el cor. Sempre han dit, igual, una cançó que la cantis perquè té veu, no, s'ha de cantar tot. Però aquestes cançons, penso jo que surten de molt endintre la gent que els canta, que els agraden.
1: I deu ser difícil, eh? Perquè tu ara mateix, jo ho veig per a València, quan arriben les falles, que fan aquelles comissions falleres que passen davant, i les dames d'honor, i les falleres que passen davant la Mare de Déu quan fan l'ofrena foral els dies claves, no?, de la setmana fallera, i aquella emoció quan passen a la base i ploren. En aquest cas també l'ofrena de, com es diu molt bé, de flors del Pilar. Deu ser impressionant veure la Mare de Déu a la plaça, de la Basílica. Monticulo de flors. Vull dir que és un sentiment,
0: eh? És un sentiment.
1: Pues, Cati, mira per on aquesta aparició també que ha fet la Pilarica a la ràdio, no?, amb aquesta jota. Que jo me l'estava imaginant també, ara l'estava veient en sa columna.
0: Sí.
1: Mentre es cantava.
0: És petitona, sa talla, però és preciosa.
1: Que guapo.
0: Jo, la veritat és que sí, que és un puesto sempre...
1: La Pilarica. I tant. Que, per cert, hi ha una sorsuela inspirada en ella. Ses festes, Gigantes y Cabezudos, sí, que la van fer molts anys a Sorfeón, també. Ojalà la fessin qualque dia, també.
0: És que n'hi ha tantes que els podrien fer totes una darrere l'altra.
1: Sí, ojalà.
0: Que són precioses.
1: Ojalà es fessin.
0: Ojalà.
1: Beníssim. Bueno, pues anat a Saragossa i Aragó.
0: Anat a Saragossa. Mira, i ara de Saragossa m'on anarem per Oviedo, que és una ciutat preciosa, que és neta, guapa, perquè neta, no veus un paper per terra, és que
1: en
0: tot el que tenim ara hauríem d'anar a Oviedo, a veureu, perquè jo vaig quedar atordida, eh? Ni un paper, ni una colilla, bueno, és impressionant.
1: A Menorca tenim que aprendre, Iro,
0: sí,
1: d'aquesta gent.
0: Sí, hauríem d'anar a veureu. Bueno, la capital asturiana de Oviedo, cada 19 d'octubre, celebran la fiesta del desarme. És la celebración gastronómica histórica más antigua de España. Esta fiesta conmemora la paz y la concordia, transformando un episodio bélico del siglo XIX en una de las tradiciones culinarias más queridas por los carballones, los habitantes de Oviedo, que es así como se les llama a los habitantes de Oviedo, carballones. La teoría más respaldada sitúa el origen el 19 de octubre de 1836, durante la Primera Guerra Carlista. Las tropas isabelinas que defendían Oviedo infligieron una dura derrota a las columnas carlistas del general Sanz. Y así fue que, para celebrar la victoria y reponer fuerzas tras la batalla, se agasajó a los soldados con una copiosa comida a base de legumbres y carne vacuna. Por otra parte, otra leyenda narra que durante los enfrentamientos civiles se ofreció este rancho tan contundente a las tropas enemigas, con el fin de dejarlas adormecidas por la digestión. La famosa folitza o modorra asturiana, como dicen ellos. Así, poder desarmar a las tropas pacíficamente, mientras descansaban. Sea cual fuera el detonante exacto, la tradición se consolidó a finales del siglo XIX como un festejo oficial en los restaurantes de la ciudad. Así es que la fiesta del desarme se vive sentado a la mesa. Prácticamente todos los hogares, sidrerías y restaurantes de Oviedo sirven un menú cerrado, obligatorio e inalterable, que rinde homenaje al rancho de los soldados de la época. Llegados aquí, ya se preguntarán, ¿cuál es el menú? Pues el menú es, de primero, garbanzos con bacalao y espinacas, un plato de cuchara reconfortante y clásico. De segundo, callos a la asturiana, melosos, con un toque de pimentón y un corte menudo, típico de la región. Y no puede faltar el postre, arroz con leche, postre asturiano por excelencia, rematando con su característica capa de azúcar requemado. Como se puede ver, una comida contundente, contundente. Estos actos están impulsados por la Cofradía del Desarme, encargada de mantener viva la historia, mediante el nombramiento de cofrades de honor, recreaciones históricas de las batallas por las calles del casco antiguo y desfiles con trajes de época. Si os gusta el buen comer y visitar Oviedo, os aconsejo que recordéis esta fecha, el 19 de octubre.
1: Una cosa, Cati, referent a aquest tema, sense fer cap tipus de propaganda, perquè no podem fer propaganda a no ser que faguem cunyes publicitàries, tenim que dir que hi ha un conegut restaurant de Mou, que no puc dir el nom, però puc dir, per a la gent que vulgui saber quin és, que estàs en el Portal de Mar, la costa que de baixa de la passa de l'Ajuntament se'n va cap a Esport, la costa de Santa Maria per avall, cap a la pescateria. Aquell restaurant, me sembla que són d'allà, d'Oviedo, els dueños, i fa uns anys que proven de fer això, que no sé si tenen, com que no he xerrat amb ells, no sé si tenen resposta a això, però sé que ho van fa uns anys que ho posen pel diari, de que fan la jornada aquesta de...
0: Me fixaré i ho demanaré, o entraré i me'n demanaré.
1: Sol sortir pel diari la setmana aquesta, que ho de això del desarme, i me sembla que fan això que dius tu, arroz con leche...
0: És un menú que és aquest. És aquest, el restaurant.
1: El que no sé si tenen bona resposta, perquè no ho sé.
0: No ho sé.
1: Sé que li vaig comentar un dia a ella que feien propaganda d'això, perquè és que jo m'havia de nou
0: sí,
1: a la de Sant Miguel, jo no ho sabia.
0: Vaig sentir que feien cosa de menjar d'allà, però no ho vaig reduir.
1: I ara me'n recordar, quan has dit el del de Sant Miguel, me'n recordat que hi ha un restaurant de Mou, molt cèntric, que fan sí, a sol, sí. El que passa que no sé si tenen sort, però deu fer un any o dos que ho fan.
0: Jo me fitxaré ara, ara estem a l'octubre,
1: no
0: a l'hora que passi. No sé,
1: d'aquí una setmaneta.
0: Si veig obert...
1: Ho demanes?
0: Sí.
1: Demanes. Jo sé que ho van comentar, perquè era una festa que me venia de nou a sol del Dessar Mesa, i ho van contar, perquè va sortir com uns folletos per diari cubat, que va sortir cada any de restaurant aquest, i explicaven això, no?
0: Doncs me'n fitxaré i ho demanaré,
1: de sí. De Saros College...
0: Perquè el menú és aquest, vull dir, no és que un restaurant
1: millor,
0: faci una cosa...
1: Si no tens cap compromís d'aquí ja, la setmana que feien el Dessar Mesa, pots anar a provar-ho, no?
0: Bueno, me sembla que has de tenir un bon sac per menjar-te tot aquest plat, eh? Ja ho diu, era per després deixar te fent la digestió.
1: I aprofitar, no?
0: I així els hi van guanyar. Està bé. Bé, això estarien bé tots les guerres, entre cometes, que no han de ser guerres, estarien bé que totes fossin a la taula.
1: Ara un dia pagues tu, un dia pagues jo.
0: No seria, sí,
1: sí. Però és curiosa aquesta festa.
0: Sí.
1: És curiosa.
0: Jo dic, és que per això és molt guapo la cultura que tenim a Espanya i per tot altres, però la cultura que hi ha a cada ciutat, a cada poble...
1: Jo de totes maneres, Cati, jo sabem que aquí a la ràdio no tocam aquest tema, però jo moltes vegades he fet la broma, que són temes assassines importants de la nació, que tenim que mantenir, sense xerrar de partit ni res, però tenim que mantenir l'opinió de tots els representants que tenim, però que estaria molt bé que la gent dialogués entre cafès, no?
0: Sí.
1: Amb un cafè, allò que t'asseus i mira, vinga, hem de provar això i no això que estan fent de jo, tu ets un da i tu ets allò.
0: Sí,
1: no, avui pagues tu, avui pagues jo i aprovem això.
0: I un pastisset i a veure si ho aclarim amb més bona manera.
1: Què t'assembla? Avui paga ell, avui pagues tu, avui tornes a pagar tu.
0: Crec que seria millor.
1: Hombre, ara que no faci un cafè, no? Oi, aquí un cafè diu un xocolat i calent,
0: sí, clar, mira, l'altre dia vaig fer una horchata que feia sigles.
1: La tira.
0: Sigles. I vaig xalar, vaig pensar, mira, una horchata fresqueta.
1: Per això.
0: I encara és ben bona, Encara és ben bona.
1: M'has donat una bona idea, dir que tinguem que aprovar pressupostos, que ara l'any que ve ho fem.
0: Sí, sí.
1: Molt bé. Però hi ha una cosa més que no sabien, el
0: desarme. Sí, va xocar molt la festa aquesta.
1: Molt bé.
0: I més, la manera que està feta, mira, així els hi van guanyar.
1: Molt bé. Però bueno, ja el que t'he comentat, per veure si no s'entraran de veure com va per aquest tema molt.
0: De ballaré una hora o l'altra, perquè no sé ara si només tenen obertes vespres.
1: Ho demanes i dius, escolti, m'entrarà que soleu muntar això, a veure si en guany...
0: A veure, com va, els dos anys t'hi comentaré. Si veig que tenen obert, ho demanaré.
1: A veure com va. Però bé, són coses que també està bé aquesta introducció, perquè bueno, jo que sé, això és ben igual que el que feia fa molts anys, el nostre... entranyable Ricard Simó del Casal Català Can Pau Descansi, que ens van dur coses que va agafar força aquí a Menorca, perquè gràcies a ells fem habaneres, fem calçots...
0: Sí. feien els dinars aquells, sí.
1: Setmana se cuina i tot això. I està molt bé, no? I moltes coses s'han quedat arrelades a Menorca.
0: Sí, després queden. Que tot el bo, tot el bo de cada banda hauria de quedar quan ve.
1: Clar,
0: el que no hauria això, de quedar són les coses dolentes. Però bueno, això és mal.
1: Vinga, més coseta.
0: Vinga, tornarem a Balears un poc.
1: Sí.
0: Un poquet de fires més de per aquí.
1: Octubre
0: en Mallorca és el mes por excelencia de les ferias de otoño, les fires de tardor. Este fin de setmana, una de les més completes de la isla ha sido la fira de Alcúdia. Puestos de artesanía, muestras ganaderas, conciertos y un mercado de inspiración romana que rememora la antigua ciudad de Pollentia. También este fin de semana ha sido la Fira Dolça d'Esportles, la Fira del Botifarró de Sant Joan y la Fira Gastronómica de Estellens, un evento de formato pequeño y muy acogedor en plena montaña. En cada ratllada, el 10 de octubre, se mostra de la llampuga, cita gastronómica imprescindible orientada al pescado de temporada, por excelencia del otoño balear, la llampuga. Este pez tiene la peculiaridad que cambia su categoría según la edad. Es pescado azul cuando es joven y se vuelve pescado blanco en su etapa adulta. También se le conoce como dorado. La Fira de la Serra de Tramuntana se celebra en el entorno del monasterio de Lluc, el día 10 y 11 de octubre. La Fira de Llucmajor, durante todo el mes, aunque con más fuerza, el segundo domingo de octubre. Es la fira más antigua y grande de la isla. O el 25 de octubre, la Fira del Pebrebord, en Felanitx, articulada alrededor del pimiento rojo, ingrediente clave que otorga el color y sabor característico a la sobrasada mallorquina. El 24 de octubre, pero esta vez en Ibiza, se celebran las fiestas patronales de San Rafael, las festas de San Rafael de Sa Creu. Esta festividad se remonta a la transformación cultural y religiosa de la isla, tras la conquista de Ibiza por parte del Reino de Aragón en 1235. El día 24, día grande, comienza con misa solemne y procesión por las calles principales. En la plaza se lleva a cabo el Ball Pagès, danza ancestral ibicenca, con trajes típicos tradicionales. Bailan acompañados de sonadors que tocan sus tradicionales castañuelas, la flauta y el tambó. Es una norma de la fiesta invitar a los asistentes a una degustación de buñuelos tradicionales y vino de la tierra para celebrar la hermandad del pueblo. Otra fiesta que ha perdido intensidad, pero aún perdura en Mallorca, es la Noche de las Vírgenes, Cenit de las Verges, celebrada, como cada año, la víspera del 21 de octubre, coincidiendo

0: fe y a su voto de castidad, Úrsula y sus compañeras fueron martirizadas. Con el tiempo, Santa Úrsula se convirtió en la patrona de las jóvenes y las escuelas femeninas. Así es que por muchos años, durante la noche del 20 de octubre, grupos de jóvenes varones, tunas o músicos recorrían las calles del pueblo para cantar serenatas, bajo los balcones de las jóvenes solteras, sus novias o las chicas que pretendían. Canciones populares de randa, con instrumentos como guitarras, bandurrias y laúdes, llenaban el ambiente nocturno. Esto es una pena porque se ha perdido. Solo en algunos pueblos de la Sierra de Tramontana, como Sóller, Deyá, Valldemosa, lo mantienen. Grupos de músicos o corales salen por la noche a rondar a las chicas del pueblo, a cambio de buñuelos y moscatel. También, como agradecimiento, las chicas obsequiaban con un clavel a los chicos. Por lo contrario, si el pretendiente no era del agrado de la joven o de su familia, la respuesta podía llegar a ser un cubo de agua fría arrojado desde el balcón. En Palma ya se ha perdido lo de los balcones. Aquí abundan los puestos ambulantes donde los buñoleras despachan toneladas de buñuelos fritos. Este día el olor a buñuelos impregna la ciudad de Palma. Así, la Nit de las Verges resiste el paso del tiempo, consolidándose como el prólogo gastronómico y cultural que precede a la temporada de Todos los Santos en el archipiélago.
1: Bueno, pues, Cati, si no m'equivoc, en la Nit de les Verges, que és el nom popular d'aquesta celebració que té lloc la vigília del 21 d'octubre, és el dia 20, coneguda també com Santa Úrsula, aquesta festa religiosa, si no m'equivoco, deu ser la primera aparició dels bunyols a Mallorca,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que després ja estem aquest sí. que hem comentat dels bunyols per tots els
0: propis. Mallorca comença en aquesta fetge.
1: Santa Úrsula.
0: I el dia aquest, és que són 24 hores quasi, que no se'n van ni quasi al llit, però tots són paradetes de fregir bunyols. No, són diferents, molt, eh?
1: Paradetes.
0: Aquella pasta és agafar el punyadet i tirar, agafar i tirar, agafar. Són diferents. Tampoc són com els nostres.
1: Claro,
0: però,
1: bueno,
0: tenen molta fama a Palma.
1: Beníssim.
0: I a Palma s'ha perdut lo dels balcons, que això era molt guapo.
1: Que eren serenades.
0: Això era molt guapo, perquè, bueno, eren tunes i grupets i era molt guapo.
1: Beníssim.
0: Però, bueno, encara queden poblets de Tramuntana, de la Serra de Tramuntana, que són més... que sí. encara ho fan. Encara se fa, encara surten.
1: Beníssim. Sí. Una cosa també que van xerrar i que de retruc nosaltres estem en Joan Barceló, perquè jo també no vull repetir menys coses, perquè sabem que cada any és la repetició dels cerimonials del calendari, però bueno, és el del tema de rosaris, que jo li he fet la broma de que abans i avui en dia els rosaris del seu punt de vista eren com els d'antigament,
0: no.
1: O si eren de tipus xutxes.
0: Bueno, això no l'he sentit ja, perquè devia ser quan venia.
1: Sí,
0: però no són iguals que els antics.
1: Clar, perquè ja
0: això són els rosaris ensucrats i això és per setmanes...
1: Per tots sants.
0: Ara són setmanes santes, són les paladilles.
1: Doncs
0: pues antes els rosaris eren molt diferents.
1: Que feien tota una sèrie
0: sí.
1: de...
0: Sí. I la patena era carabassa, era boníssima, i ara no, és igual, no són iguals. Ara fan un tipus de rosari bé per dir...
1: Caramelos. Jo ho he vist a Menorca, també ho he vist al supermercat, però no té res a veure.
0: Sí.
1: I hi ha una panaderia també, que no és nom, però també te deu sonar, que són mallorquins de Serra Baleta, que l'han passat venien rosaris, però era de so de xutxes.
0: Sí, millor ells ho facin fomentar aquí.
1: Però
0: no són... Sí, no són
1: nubes i no sé què, perquè clar, antes eren com a massapans i això,
0: sí,
1: i ara és
0: no, ara no.
1: Xutxes, no sé què, i acaba amb un medalló
0: de xocolata.
1: O no sé què és.
0: Sí, no sé.
1: El que dius tu, que antes...
0: Antes se veia totes les pasteleries, a Palma, jo dic de
1: sí,
0: Palma.
1: Me'n recordo que tu vas fer un viatge i m'ho vas comentar per aquest temps.
0: Però me va costar trobar-los, eh? Me va costar trobar pasteleries que tinguessin rosaris. Vaig anar per aquest temps i me va costar trobar pastaleries.
1: Però rosaris com se feien antes? O ja el
0: no, els ossos que vaig veure encara eren més semblants, però ja no són igual, ja no se fan igual.
1: Sí,
0: ara me fixaré, el que dius tu no poden donar, però bueno, és de Mallorca, d'un poble, un poble petitó de Búger, que ja els segueix per Facebook, perquè és que fan unes coses que Déu meu...
1: És que jo he vist fotos, perquè a vegades se'ls he posat...
0: I una hora que vengui bé li demanaré a veure si encara en fan ells. Crec que són més

0: forn, ara no és tanta, fa molt de pastels, però un moment m'hi posaré en contacte.
1: Vale.
0: No mos coneixem en persona, però sóc que ja te, vale, te coneixes de... Sí, i li tenc que demanar a veure si ells en fan. Si en fan, veuré quan te'ls atreguin, perquè és que fan unes coses... I és un poblet petit i encara manté moltes tradicions.
1: Molt bé.
0: Sí, a veure si no el deixen perdre. El que he vist que ha sortit bastant últimament, el que han tornat, com es diu, agafant altre, últimament, són pastes de sàvia curema. Pastes de so, tampoc sabien i no se sentia ratllar de sàvia curema, perquè jo aquí he fet 14 anys allà a Palma no em veies cap de sàvia curema per on no, nosaltres la tenien a casa nostra perquè som d'aquí i la treien, la pintaven i la treien, però últimament veig que se la treu més, la tenen a panaderies i a botigues penjades i fan pastes
1: diferents.
0: Sí, es dibuix d'ella una galeta.
1: Beníssim.
0: I bueno, també els fiets és una cosa de que se'ls fomenta en les tradicions i
1: beníssim.
0: Que no s'oblidi.
1: Beníssim. Bueno, Cati, tenc un parell de coses i després, si te sembla bé, anem amb el postre, que és el de la setmana que ve.
0: Vale,
1: sí. Faig unes preguntes difícils o fàcils, no sé,
0: bueno,
1: per tu, perquè...
0: No massa difícils, perquè...
1: I tu m'ho dius el que trobes.
0: No sé si és tu, Caida.
1: Vale. Vinga, anem amb la primera pregunta, que bueno, són preguntes que si et sentit el programa són un poc repetició, que aquesta pregunta és la següent. Com t'he comentat, nosaltres dia 1 d'octubre jo ja començava a sentir unes renous de que algú m'adeia, de que s'atracaria això, perquè ja he tingut altres experiències amb anys anteriors, però en guai va ser la sorpresa que els bunyols van aparèixer antes del 12 d'octubre. Ens van trobar per sorpresa dia 1 d'octubre que hi havia una panaderia d'amor els primers bunyols. Bunyols de nata, bunyols de crema i els bunyols tradicionals de bunyols, no? La pregunta és, Nakati, si passa per una panaderia d'aquestes, té la tentació del dimoni? O esperes que arribi tots sants?
0: Tenc que dir que no els he vist enguany, jo.
1: Però ja,
0: no he coincidit amb esnerí i no els he vist. Quan t'ho he sentit que ho deies, he pensat, mira, jo no hi he anat a caure.
1: Però...
0: A veure...
1: O sigui, vas a fer un cafanet per allà i veus vegades, allò, et demanes un o esperes que arribi...
0: A vegades, si fas el cafè, n'he demanat un prei. Això sí que és la veritat, i els fas allò que vades de fer, perquè són bons que vades de fer. Però enguany no els he vist, eh? Però bueno, antes esperaves més a Tots Sants, però ara pots fer bunyols, que és el que ha dit en Joan Barceló, també més em pots fer. Jo, que meua, quan era a casa amb els al·lots i tot, em feia moltíssims de vegades, perquè era acabar un dinar, bueno, acabar un dinar, el postre, un ribell de bunyols. Jo feies un quilo de pasta i tenies bunyols i agradava molt.
1: Ara que a ti m'ha vingut en el cap...
0: Ara fa molta estona que no n'he fet, ho tenc que dir.
1: Ara m'ha vingut en el cap, pues, la persona que tu saps,
0: sí.
1: Una bona amiga,
0: sí,
1: que
0: jo també m'hi he vingut.
1: Que el setembre ja començava amb els bunyols.
0: Jo també, i me sortirà un dia d'aquest, la foto, ja me tornarà a sortir.
1: Però que sí, no puc fer de més.
0: No.
1: Perquè jo m'adiu, no, però una persona d'aquestes ja que deixa que descansi.
0: Però és que ja tenia una manya.
1: Però no puc fer de més.
0: No.
1: Saps?
0: No, i després que mai se'n van, si els recordes.
1: I ara m'ha bé, pues, ja se m'agrada estir peguent en el pati i feguent els bunyols.
0: Sí.
1: Tenia aquell do. I no sé, i me'n recordaré, ara després començarem amb els bunyols.
0: És que la...
1: I hi havia bunyols fins Nadal,
0: Sí,
1: o an,
0: sí,
1: després
0: sí, no, i se'ls venien tots, però de veres, eh?
1: Sí. Per això te deia que la tentació... I que tu hi anava a fer el cafanet i d'aquella coca bunyol,
0: aquests eren els primers que provava, clar que sí. A més, els veies que els a fer amb aquella manya i amb aquella cosa... Ah. Bueno, i hem de dir qui és, perquè és amiga nostra i és na Francis d'Almedo, que no la tenim aquí, però sempre la tenim en el record. Sí.
1: I tant.
0: I per això te dic, he pensat, quan me deia de sortir la foto, tenc que mirar, perquè ara no te surten els recuerdos.
1: Però, Cati, t'he de dir una cosa, Cati, que cada vegada que anotxeres aquestes coses, la tenim present.
0: Sí.
1: Perquè ella tocava totes aquestes
0: tot,
1: coses.
0: En totes les festes, les postres, les tradicions, ella era això.
1: Vull dir que no la tenim aquí, però sembla que li fas un homenatge com a bona amiga que era, no?
0: Sí,
1: perquè ara mateix, quan has xerrat del tema de les coques i això, doncs era el seu, fort, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I ara ja t'ho dic, ja estaríem els bunyols.
0: Ja, ja m'era començat, que me sembla que sí, que ja ella...
1: Bueno. Això vol dir que... Però s'ha de dir que Cati, sense fer cap tipus de mal, perquè hi ha gent que diu que quan una persona se'n va d'aquest món allà que deixa els dos descansar, sense fer cap tipus de mal, jo el que faig és que també hi ha que mantenir l'essència, no,
0: d'aquesta persona. Jo penso que si tu els atens presents i ratlles d'ells, sempre els atens al costat, i jo no vull dir, ah, no, no hi és, no.
1: No.
0: Hi ha persones que potser un diu, no hi són i ja està, però...
1: Però jo t'ho dic una cosa, jo sé que ella va fer història com fas tu, història a la ràdio, i hi ha molta gent que ho enyora.
0: Sí.
1: Les estones que no es va donar també.
0: I més era perquè... tenir aquell salero, aquella cosa, i bon dematí, bon dia, bon dematí, bon dia, jo què sé, cada dia, i la veies a les 5:30, 6, quan jo, que encara no tenia obert... Sempre ho dic, no tenia obert per on m'obria perquè jo pogués fer el cafè.
1: Sí.
0: No t'ho fa ningú. No t'ho fa ningú, perquè
1: I,
0: jo me'n pogués anar a Ciutadella.
1: I s'equivalia, Cati, i som molt repetitiu, però no puc fer de més, però... són coses que se m'han quedat. Però s'equivalia aquell dissabte dels Reis, a les 7 de matí, ja cantant, ja venen els Reis Magos i ja tenien roscos per vendre. Dir, allò qui ho armen, allò? No ho arma ningú?
0: Ningú.
1: És que no ho arma ningú.
0: Fer feina amb alegria. O sigui, ella feia feina amb alegria sempre.
1: Per això dic que no trobarem el món. No. Per això dic que cada persona és com és, però que són irrepetibles, saps?
0: Ja. Per això jo dic que oblida l'os o no reien, no.
1: Per això, però és que ara m'ha sortit. O sigui, quan menjarà des bunyol.
0: Però és que tu i jo, o quan reiem d'alguna de festes, m'ho sortirà sempre.
1: Sortirà.
0: Però bé.
1: Però estic content d'haver-la conegut. Sí. I si som a la ràdio, pues, també li dedica aquestes estones que xeran de so per ella.
0: Sí.
1: Perquè sé que també era la seva vida.
0: I crec que hi ha moltes persones i molta gent que l'enyoren. No és el mateix. Però
1: bueno.
0: Ja està. Ara el que dèiem, ara la deixem descansar, però ja la tenim present. Sí.
1: Clar que sí. Bé, segur que no s'escolta d'aquí dalt.
0: Sí, crec.
1: Que hi ha bona
0: crec.
1: Sintonia al cel.
0: Jo ho crec.
1: Vinga, més coseta. Pues així, la pregunta, te deixes tentar per el dimoni amb els bunyols o no?
0: Pues jo amb el que te deia...
1: O esperes que quedi un poc per Tots Sants?
0: Depèn l'hora que vagis, o a vegades passes i penses, bueno, pues me n'han dut dos un preu per després d'haver dinat com a postre. Jo sí que quan els veig així me feien gana, que ells me feien gana, la veritat.
1: Ara però vull dir, ara no hi ha gent que diu que no fa sí o vols esperar.
0: No, jo al final ara ves temps i el que dius tu també fan gana i te'ls menges.
1: Sí?
0: Sí.
1: I quan a Cati se'n va anar super o...?
0: Per Tots Sants sempre en feia, això sí, per Tots Sants sempre en feia, però jo te dic, n'he fet moltes vegades després d'un dinar.
1: I quan a Cati se'n va a una botigueta que en tenim qualcuna, poques, però n'hi ha al supermercat i te trobes aquestes coses d'ara, temporada, castanyes, munyaco, membrillo, caquis, de so, també agafes?
0: Sí, les castanyes ja me fan gana perquè són molt bones, tenen, a més jo em pensava que les castanyes estranyien i no els estranyen, no? I l'any passat van ser molt bones.
1: I els caquis també, m'han dit que han aparegut ja.
0: L'any passat van ser molt bones les castanyes. Hi ha anys, no sé en guany que serà, tot que he sentit dir ja per la tele, així que són més petites, clar, no, ha arribat a ploure, però mentre venguin sanes, jo, és que jo m'encanten,
1: I també una cosa que m'ha deixat un poc així planxat està quan en Joan Barcelona ha dit la figura dels castanyets que s'ha perdut.
0: Ara, jo quan t'ho he sentit en això, a veure, s'ha perdut perquè no n'hi ha... cada cap de cantó quan hi havia més molts anys enrere, molts. Però encara l'any passat o l'altre. És que jo no sé, perquè m'ha passat un any molt de veres. Però ben al carrer dels Oms i al carrer de Sant Miquel, allà hi ha un tros, allà sempre se n'hi posa. Però ja no és el mateix, no se fan com se feien antes, però sempre hi ha un home, és un home, un prei, però són dues persones, amb els sacs de castanyes i el foc i en fan.
1: És que m'he fet la broma en Joan Barceló, dic si qualcú s'anima li farem cebre.
0: Sí.
1: Jo tampoc n'està mal de fer, perquè clar, és tenir un puesto per fer-lo. Sí.
0: Ja, és, bueno, el que ha dit ell, tenir
1: de...
0: un pot de caliu, que tenen avui en dia
1: i fer escaraputxos de diari.
0: Sí. I fa una horeta pel carrer, allò, se sent, sí. I puestos que també fan munyacos, també els atorben.
1: Home, si qualcú s'anima i munta un puesto de castanyes.
0: Si una vegada, amor, els carrers de les Moreres van...
1: I estem fins passant Nadal.
0: Com una espera, era una cosa molt xistosa, perquè era com un trenecito,
1: com un trenecito
0: no sé què era.
1: I torraven.
0: I torraven castanyes, però sí, va ser un any. Sudureta
1: aquelles,
0: més.
1: Les castanyes.
0: Sí.
1: I allò pena. Durava fins passant Nadal, que havia, sí, venies fred.
0: Fins que hi ha castanya, et solen estar.
1: Clar. I el tema d'esturró?
0: Esturró sí que me va passar aquesta vegada que
1: però
0: l'esturró anar...
1: no te llames atenció, no, encara no, esperes que vinguin
0: a Xubena, no sé si en compraré cap, però vaig anar fa
1: però, bueno, és un
0: 10 xerrar. Dies ja o no sé què, vaig anar un dia
1: aparegut.
0: Vaig haver de fer cosa i me vaig aturar a la carretera, no. Dic, què és això? Però ja tot una estesa, tu, plena, dic, esturró, ja després per Nadal ja no me farà gana, és que no, veureu? No ho som, eh? No ho som.
1: Però no te fas il·lusió aquella, no?
0: No.
1: Així com peus els bunyols, te fa un poc d'il·lusió perquè
0: sí.
1: s'atraca.
0: Sí, a més m'agrada.
1: Nadal encara està un poc en fora.
0: Esturró puc menjar un trosset, però si no té que venir ningú, no, ni siquiera se'n compra, que el caves per rodar i rodar i rodar i anar a la mesura.
1: Bé, molt bé, molt bé. Vinga, més cosetes. A veure, ets una persona que t'ha agradat... T'ha agradat sempre les històries misterioses, perquè, bueno, sabem que quan s'atraca Tots Sants, a part d'aturar castanyes, també hi havia la tradició de contar historietes de por, o
0: sí.
1: aparicions i coses d'aquestes. Ets una persona que t'ha agradat massa l'atenció?
0: Això m'agraden, aquestes pel·lícules de por m'agraden, eh?
1: Però t'ha agradat quan te contaven coses d'aquestes?
0: Jo, no sé si jo no sé si puc dir que me'n contaven d'aquestes coses, però que jo m'agraden les pel·lícules de por i de misteri, sí. Però que me contessin de goteta o de fieta, coses de por, que meu, no.
1: No? O qualque historieta d'aquesta res? De llegendes?
0: No,
1: no. Això no ho fa.
0: No, perquè llevat de que...
1: Per no fer por, per no fer por.
0: Llevat de que senties, si no menges el cuco aquest o el coco te llevarà. I com que jo tenia mal de fer, perquè... Bueno, mal de fer, m'era estat bo de fer que m'havies enduit el coco este, perquè jo soc patata bullida o el que fos, i cada dia hi havia veràs a que meua. Però bueno...
1: És que t'ho deia, és que t'ho deia, perquè, bueno, a Mallorca Pepa se fa la nit de ses ànimes, també se fa la nit de ses ànimes a Sòria,
0: sí.
1: el que t'havies contat de la història aquella de que
0: sí.
1: va haver templarios, aquells que va haver una batalla o un puesto
0: sí,
1: que diuen el ball de les ànimes,
0: coses,
1: tot això.
0: Sí.
1: Després, amb els pas dels temps, ja no va venir la tradició del Halloween de fora
0: sí.
1: i tot això, que això ve de les pel·lícules de terror
0: sí.
1: i tot això, no? Que també hi havia pobles que feien 24 hores de cine de terror, en
0: sí.
1: els multicines, això, i després ja s'ha convertit en un segon carnaval.
0: Sí.
1: I jo
0: es trobo de tema de Halloween d'aquest, pues, com que jo no ho he viscut tampoc,
1: és una
0: començava quan
1: moderna,
0: era...
1: Eh?
0: Sí, no fa tant d'anys que hi és.
1: És una
0: aquí,
1: cosa moderna.
0: I no ho sé, però veig que els fiets petits i jovenets els hi agrada molt això de vestits
1: de
0: morts i morts.
1: Però jo me sembla que el Halloween no serà mai com el carnaval,
0: no,
1: perquè no té res que veure
0: que no.
1: una cosa en salta. No agafaràs la mateixa
0: aquí,
1: cosa.
0: Aquí, almenys.
1: Sí.
0: Allà a Amèrica d'aquest, pues, okay. Halloween és la seva festa, igual... però jo penso que no serà mai
1: però
0: el mateix.
1: Però és que jo he vist documentals per lo que és Amèrica, quasi tot hi ha cases, que sí que per quan ve Nadal fiquen il·luminació en els jardins i posen Papa Noels i posen... Hi ha gent que per Halloween són capaç de posar
0: sí.
1: esqueletos
0: sí,
1: i tenen tot
0: sí.
1: el pati ple de coses
0: sí.
1: i llums i no sé què i fan veure que és un castell
0: i, ara,
1: i gasten,
0: sí, ara ja veus botiguetes per Palma que hi vaig anar per aquest temps que el que te deia també vaig veure, dic, que és que me va venir com de nou tot d'una per les botigues telaranyes, coses, en els
1: buscadors,
0: bruixes...
1: Però vull dir que a fora sí, com per Nadal posen això, també posen coses d'aquestes, no?
0: Sí.
1: I millor te foten un sotó perquè veus canaveres i carabasses i coses d'aquestes, no? Però no t'acaba de llamar l'atenció la festa.
0: No ho he estat, jo no l'he viscuda de més a l'Oteta i quan els meus eren petits era el carnaval.
1: Clar.
0: Allò, soci, és que no me'n record massa.
1: No, és una cosa moderna.
0: No,
1: jo ho he dit, cercant,
0: jo no,
1: és una cosa
0: no.
1: moderna. No. Que això ho han dut a gent de fora.
0: A vegades vas pel carrer i no te l'esperes, o jo he anat a ensenyar a teatre, i m'ha vist junt amb un guinevet travessat pel cap, o...
1: Clar.
0: I no sé.
1: I
0: no.
1: caretes de goma i tot
0: sí,
1: això.
0: Sí.
1: Però bueno, és una cosa que no...
0: Bueno, mira, mentre tot sigui festa, i riure, xalar i no fer mal, doncs... Pues... Jo penso que tot pot estar... Tot hi pot entrar, no?
1: Clar que sí.
0: Mentre ets challenge...
1: Cati, tu imagina't que te diguessin... bé, és una pregunta un poc tonta, però també entra dins el tema aquest de Halloween, Tots Sants i això. Tu ara imagina't que te diuen... Cati, no et juguem un sopar, amb on tu vulguis, però pues, tens que fer un vespre o dins una casa abandonada, que diuen que passen coses, com per exemple hi ha una llegenda, que no diré de bon temps, però que hi havia un hotel de per aquí de vora, que deien que una habitació sentien un piano que sonava, tal, o una nit en el cementeri, amb el cementeri tancat.
0: Bueno, en el
1: ho faries o no ho faries?
0: En el cementeri ningú se'l serà.
1: Però bueno, dic que...
0: Ja, però
1: un el vespre, cementer,
0: el
1: un cementeri, cementeri...
0: El cementeri el tenim
1: ja,
0: per un puesto fúnebre com és, però ningú se'l serà ara d'una casa, si te'n surt un d'aquests... Però de totes formes, totes aquestes sèries o coses de misteri, això m'agraden, eh? I a vegades que... veig programes d'aquests...
1: Però amb aquest te quedes...
0: Perquè...
1: Amb aquest te quedes una nit en el cementeri...
0: A veure...
1: O un...
0: No
1: o una
0: sé.
1: Casa encantada que pot passar
0: si,
1: cosa.
0: Si fèiem un vespre un ranxo, es feguessis un vespre un ranxo una casa, pues mira, a riure i xalar un cementeri, ho trobo un puesto bon.
1: Ja, ara n'has puesto, ja t'entenc.
0: Sí.
1: Ara que se pot a la fas tu,
0: ara, no perquè s'alci ningú d'allà dintre.
1: No, però se pot a la fas tu, Cati.
0: Se per això mateix,
1: una, jo,
0: un moix, un
1: hi ha,
0: de nou.
1: Hi ha un llibre que jo recomano, el que passa que no m'ha ser l'autor, però és un llibre que recomano, la gent que li agraden a les llegendes de Menorca, això, que li diuen Menorca màgica. Menorca màgica. I posa coses que han passat aquí, a part de l'època de la prehistòria. Bueno. Hi ha una història que va passar, que diuen que és verídica, d'una jove que sabeu que tenia l'enfermedat aquesta, que te donen per morts.
0: La catalèpsia.
1: I resulta que era una jove, això està escrit, no sé de quin any és, però ho vaig llegir, que diu que hi havia una lota que l'havien agafada per morta, i sabeu que la van dur en el cementeri de Mo, allà la van deixar a una habitació, perquè en sol de mà la tenien que enterrar, se suposa, i aquella lota dins la caixa allà, tu, sabeu que se despert, i li va agafar un regiró, se va alçar, va començar a cridar, i va sortir pel cementeri.
0: Caminant.
1: Imagina't,
0: bueno,
1: tu.
0: Això ha existit d'haver.
1: Donar voltes per allà, va començar a veure coses, ja. Que si creus, que si nínxols, que si pedres... I al final, sabeu que va arribar, va començar a cridar, li va agafar un atac de so, ja. La qüestió que va arribar a les barreres... I la van trobar morta en sol de mà, però amb una cara. Vull dir que això penses...
0: Té que després ja es va veure, però que ha assistit a aquesta enfermedat i antes els enterrauen prest i després van saber que hi havia persones que no eren mortes.
1: Per això, i imagina't quin drama,
0: tu. I a més que aquestes persones senten i escolten, o sigui, escolten, però no poden dir, i ha de ser...
1: Però és ara, dir, imagina't el panorama, tu.
0: Sí,
1: o sigui, te la
0: ara
1: allà...
0: està, per això ja a les hores, X hores, estan...
1: Però perquè també hi tu i que després te troben quan té l'hora d'anar a cercar-la que te la trobes allà a la barrera, dic, aquesta dona era viva i te la troben allà, sí. De l'astre. Però són històries que han passat, eh?
0: Sí, hi ha coses, per això t'he dit que hi ha hagut més d'un que l'han enterrat viu.
1: També me van contar una història d'un vespre de mal temps, hi havia un senyor que anava per un cementeri i diu que anava amb un xubasquero d'aquells grocs.
0: El groc de pescador d'allà.
1: Serà que ho duu a suelto. I això que li va agafar por per un cementeri i diu que va quedar engronat, enganxat amb el xubasquero i no se volia girar i pensava que
0: l'estirava. És que el que dius tu, se posa o fa un mateix després, perquè fosca, renou o trons o aigua, se pot o fas un mateix.
1: I
0: clar.
1: Que va pensar que l'estirava i se'n va. Vull dir que se pot la fas tu, efectivament. La fas tu. Bueno, Cati, ja anem a lo millor de la teva intervenció, que és que, com hem dit molt bé, diumenge aquí ve, dia 11 d'octubre, tindrem un jurat excepcional. Tenim tres amigues que vindran, que seran les jurades i que no perdonaran res.
0: No.
1: I el superedicto serà, bueno, no sé, serà duro, no? I és que, motiu de que s'atraca Tots Sants del 2026, pues farem el primer concurs de bunyols a la ràdio. Bunyols de Tots Sants.
0: Tots Sants.
1: Cati, a veure, això serà diumenge aquí ve.
0: Diumenge.
1: El jurat serà a les 6 aquí. A les 6 i mitja farem la recepció dels participants, de 6 i mitja a 7 i mitja.
0: A 7 i mitja podran dur els bunyols.
1: Que siguin fets seus.
0: Això sobretot.
1: Això, que no pot haver enganyes.
0: No.
1: Perquè si no, jurar...
0: No, jurat, sovint mirarà.
1: que convidam a tothom.
0: Això mateix, i que siguin molts, que s'apuntin molts, que venguin molts, això és el que volem.
1: I que, bueno, que mirareu tot, no?
0: Claro. Sabor, gusto...
1: Presentació.
0: Presentació.
1: I que de qualque manera vol ser un homenatge que volem fer a les nostres àvies, a les nostres mares, sí. Receptes antigues...
0: I el que has dit, fomentar que se segueixin fent a casa, amb els fiets, les àvies, amb els nets, o les mares, amb les fietes, vull dir, amb les fietes i fiets, però no vull dir, vull dir fiets en general. No vull dir fietes, però fiets en general. I faró a casa, que a ells també els agrada. Ho solen fer les escoles per tots sants, que els fan participar, pues que vegin ja, que comencin a veure com ho han de fer i
1: que
0: s'apuntin. Clar que sí. Com més venguin, millor.
1: Pues Cati, no sé, vols fer un comentari sobre aquest tema? Animar tothom?
0: Bueno, jo els animaria...
1: Falta una setmana.
0: Els anim a que hi anarem posant més per Facebook i que s'animin i que venguin, que participin. És participar, que és el més guapo que hi ha i serà una festa grossa. Clar, clar. I d'aquí un any podrem fer la segona fireta dels bunyols aquí a Ràdio Castell.
1: Clar que sí. Trobes que pot ser un homenatge com volem fer a la nostra xàvia?
0: És la nostra intenció, no? Com vam fer també per Pasco, és la intenció.
1: Perquè, potser, jo que sé, quan li fots un mos en el bunyol, tanques els ulls i
0: pensar, mira, sàvia o la seva sàvia me'l va ensenyar o me va deixar la receta. Clar que sí. Jo, com ha dit Nana Veu, tenc una llibreteta que també tots són receptes. Jo, en aquest cas, que moltes no, però és de la meva sogra.
1: Sí,
0: tot era de la sogra, i tenc una llibreteta i tot, antes mesquina, quan ella esteia, i tot ho tenc apuntat. I ho feien juntes, quan eren els primers anys de casats i això. Pues ella, la filla petita tardanilla que va tenir, perquè en els 44, que avui en dia moltes tenen el primer, però ella, el gran, el petit tenia de 8 anys, el fill petit tenia de 8 anys quan va tenir aquesta fieta, i la fieta era petitona i sempre feien sa mare. La godeta allà, un banquet, i feia els pastons, feia els pastissets, i no sé ara si ho fa, però la petita, i jo també, jo no ho havia fet mai, se pot dir, perquè, bueno, que meu a fer alguna cosa, sa mamà, però no ho era molt, no ho era molt de fer moltes coses.
1: Cati, saps que m'hagués agradat?
0: Sí, bueno.
1: Bueno, no sé si ho tinc que dir, perquè avui som cafès ple d'emocions, però, bueno, no te vull emocionar.
0: Que
1: saps que m'hagués agradat?
0: Ara,
1: però és impossible.
0: Sí, és.
1: Bueno, és impossible aquí, però no és impossible en un altre puesto. Que és que m'hagués agradat que sa teva
0: tia Maria, ja ho he pensat.
1: Ella havia participat, No, i que sabés que eres a la ràdio.
0: Ja, això també.
1: T'havies sentit, havia estat una sorpresa per ella.
0: El que ella li agradava a Ràdio Castell. Cridava sempre cada dia.
1: Tu t'imagines que s'entera de que hi ets? En aquesta hora ja estaria cridant.
0: Sí, jo crec que ja s'ha temut, però ella havia participat també. Ella era més bona cuinera que sa mamà.
1: Sí,
0: però no hi havia diumenge. És que li agradava fer moltes coses.
1: Pues Cati, no hi havia diumenge que no me cridés.
0: Diumenge...
1: Perquè tots els temes que tocaven, i els dissabtes per sa sarsuela...
0: Perquè ella era fan de tots
1: els programes. I participava amb els seus testimonis. Jo puc donar-te de fer que tocaves temes i ell t'ho deia.
0: Jo he pensat que era ella que anaves a ratllar. Perquè ella
1: però no hi havia programa que no me contés. Xeraven des carnaval i te contava que havia fet els disfraces.
0: És que ella feia un feinar. Però bé, li deien, enguany vull anar de so. Una foto, mostraven, o li deien, o cercaven. A més, endarrere no hi havia tant de mòbil com allà ara. O sigui, era anar i mirar i ella, punt per punt, no li faltava detall.
1: Tot,
0: si era del rei, de lo que fos, ella no li faltava detall. Tenia molta manya.
1: Tots els temes que tocaves, ella sempre participava. Gasti, tot una vegada van xerrar per sa corema de sa bula, de sa que pagaven sa bula perquè no podien menjar car, i va contar que havia estat jugada un puesto i que havia tocat en el tema de sa bula. I que no hi havia tema.
0: Ella era més gran que sa mamà, sí, era més gran. O sigui, clar,
1: havia tocat molt de tema.
0: Sí.
1: Saps? Per això t'ho dic que de qualque manera, mira per a bon, es destí assassines, mira per a bon, també tenim la sort de que la ràdio comptava amb un familiar de la Maria Catxó, que això també és una sorpresa. Anant fermant cabos, no, de sa corda, sí. T'has donat compte, sí, per on venen ses gens?
0: Ses coses, a persona? Vegades, no saps mai.
1: És una sorpresa, perquè mira, perquè també és com un homenatge que li fem, sí, també a Maria Catxó, no? Sí. Que tingui un familiar. Dic, per això t'ho dic, que mira com són ses coses a vegades, que pensam que una persona quan se m'ha ja s'ha acabat, no? Aquí,
0: acabat, però... D'ella també hi han ratllat moltes vegades, perquè que, el que dius tu, carnaval, quan eres tés de Pasco, ses mones, ses mona, ella cada any feia una mona, sí, ella mateixa, o una naveta d'estudons, o no sé què, i a vegades deia, però com ha fet això? I sí, ella feia, i sí, ningú li havia ensenyat
1: sempre
0: tampoc,
1: comptava, eh? Sempre contava històries.
0: Que avui enratllaven del tema d'arranjar coses, sí, els pares, papàs,
1: i oficis, papà, també
0: menjaven. El papà no havia estat sabater, no sabia arranjar lavadores, bueno, no sabia, no, no era mecànic, no era de res, no era de so, però tot... moltes coses d'aquestes, sabates, no en compraven de sabates, sempre no els acosien. No els...
1: Claro, arranjaven coses.
0: Antes s'arranjaven molt les coses. I sa tia també era, sabia de tot. Sabia de tot. Sí, sí.
1: Bueno, pues, Cati, quantes coses no s'han entrat avui, eh? Sobretot, una de les coses que m'han quedat clares és que a partir d'ara no puc contar xistes de l'or.
0: De l'or. Ara ja m'ho senten més en fora, eh?
1: Ara m'han fet la punyeta, sí, tenia que canviar de
0: poble. I és una pena, perquè hi ha trossos que la ràdio, el castell, pel cotxe mateix, o les cases, no et sent bé. Però, bueno, tenim Radio Garden d'aquesta, internet...
1: De tota manera, m'ha fet la punyeta, n'és que ara no pude dormir, perquè jo m'agrada contar qualque xista de l'or i ara no puc.
0: Bueno.
1: Si t'escolten de l'or...
0: Bueno. Ja deuen estar acostumats.
1: És broma.
0: Ja deuen estar acostumats.
1: No, bueno, bé, és una broma. Sí. Bueno, Cati, Pasqual, sa tardor, sotoño, han anat obriguent portes de ses diverses estacions de l'any, primavera, estiu, tardor, no es queda hivern, i hauran obert ses quatre portes de ses quatre estacions de l'any, no sé... Vols acabar amb algú? Avui, dia tan senyalat com ha, bueno, estat el diumenge de Sant Francesc.
0: La veritat és que després de tant de mesos ha estat un dia molt emotiu i molt contenta de tornar a ser aquí i bueno, això que deien que ara hem de viure l'època que ara mos ve, que ara és la tardor i és molt guapa, jo penso que també és molt guapa, i disfrutar de tot el que mos ve cada dia. I cada dia quan m'aixecam és un dia nou i gràcies per tornar a estar desperts i això.
1: Claro, sí. Cati Pasqual, gràcies per tornar a firmar aquest contracte d'aquesta nova temporada 2026-2027 i que t'esperen diumenge aquí ve amb el primer concurs de bunyols.
0: Serem per aquí, eh? Clar que sí.
1: Vale.
0: Molt bé.
1: I després, bueno, ja t'esperarem per novembre.
0: Després ja veurem el novembre, no sé com caurà.
1: Vale.
0: Molt bé.
1: Molta gràcia, dir que sàpigues que tens un bon club de fans.
0: Ja. Bueno, està molt contenta, perquè també m'agrada que cridin qualque vegada, perquè si no, quan ja acabaven, ja no era hora de cridar, doncs també anava,
1: bueno,
0: molt bé.
1: Bueno, i t'entenc que m'ho hi ha una bomba.
0: Una bomba, bueno, a veure.
1: Que és que tenim un nou fitxatge, però aquest fitxatge que tindré, me sembla que ara no es farà de ballar l'audiència, però és que un diumenge... he convidat a Evelyn Esteban.
0: Bueno, Evelyn Esteban.
1: Perquè sabeu que no li fan cas per molt i m'ha demanat per venir.
0: Bueno, doncs mira, a veure, després voldrà venir en Jesulín i... XXX.
1: Quin que trobes?
0: Quin desastre.
1: Trobes que tenim futur, no?
0: No ho sé com t'anarà.
1: Perquè em sembla que no anava bé a la tele i ara vol venir a la ràdio.
0: No sé com t'anarà, però bueno...
1: Dic, ho he de consultar amb els meus de sons, no?
0: Els col·laborantes, col·laboradores.
1: Jo em sembla que no va, no?
0: Jo
1: no tindré futur,
0: sembla,
1: no?
0: Que pot quedar per allà on t'és. Ella i tot el séquito, eh?
1: Jo li vaig dir, dic, pot venir, però no cobrarà.
0: No cobrarà, això també. I ella va acabar,
1: per això.
0: Va passar pela.
1: Però res, no, al final li diré que no.
0: No.
1: Que no tenim hores per donar-li.
0: Això mateix,
1: no tenim hores,
0: ocupats.
1: No tenim hores. Molt bé. Vinga, bona nit.
0: Bona nit.
1: Gràcies i benvinguda.
0: Gràcies.
1: Una abraçada.
0: Gràcies.

Bueno, pues, estimats oients, ja acabam el programa d'avui, d'aquest primer diumenge del mes d'octubre, dia 4, dia de Sant Francesc d'Assís. Donar gràcies en aquesta mostra de cridades que han tingut per part de l'audiència. La Marga Lombarte, en Diego Pascual, que us recorda que divendres que ve no farà ràdio per motius personals, en Anis Fortuny, Esgar Torres i na Melissa, la Juana Plaça, que li desitja el millor, i na Anabel, des de Granada. Un capvespre emotiu. Un capvespre emotiu, un capvespre de nova temporada de ràdio 2026-2027 des d'aquest espai. Gràcies als nostres col·laboradors que avui han estat protagonistes del programa, en Joan Barceló, connexió des de Porreres, Mallorca, i també en Cati Pasqual en directe amb aquesta nova temporada, com sempre, en curiositats. Ja ho saben, tornarem diumenge qui ve, si Déu vol, segon diumenge del mes d'octubre, dia 11. I, entre altres coses, primer concurs de Bunyols a Sa Ràdio, Bunyols de Tots Sants. Participau. Gràcies. Res més, els hi deixem amb el fil musical. Recordin que comença una nova setmana demà i que, si tot va bé, demà dilluns, dia 5 d'octubre del 2026, tindrem en Antoni Pons Coy amb el seu programa Miscel·lània Matinal, i és que vespre, si tot va bé, n'Alejandro Vega, n'Ali Chun, ja es ve. Jo tornaré diumenge dia 11 a partir de les 4. Bona setmana a tots, saludos cordials i viva les nostres tradicions.

one's laugh that is the same. But I've forgotten you. Just

103.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell, la teva emissora...

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva...

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

teu accent salat. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

vacances meravelles que tinc al meu voltant. El cel tot ple d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré vist.